0: Μεξικάνο.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

roses on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. I'm a

Everybody, your body. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Surtin tots de les trinxeres del teatre de l'absurd. Ve el regal quan menys t'ho esperes. Veus que res està perdut. Veus que res està, veus que res.

les cabòries, de la nòria i dels embuts, de neurosis, claustrofòbies, del rancor que han refotut. Del rancor, del rancor, del rancor tan refotut.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descargar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
0: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars, oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per a presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
0: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista està ben aviat.
0: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
0: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
0: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
0: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
0: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
0: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
0: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc. No, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
0: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat, Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte en aquest cas també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electrocaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà de destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
0: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
0: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
0: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Bath.
18: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
19: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala estrogança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
18: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
20: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
18: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
0: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
0: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
4: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
0: I us ho diem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
4: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
0: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
4: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
0: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
22: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, reitero, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir això, garantir bé recursos també, demanem com sempre més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
21: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
0: 12 minuts, ja arribem a 2:45 i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
4: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
0: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
23: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
24: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
23: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
0: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
25: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
0: Esto es... El grup Cançons de Taverna Marimuntanya... Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera poma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
2: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
3: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
2: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
3: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. Des d'hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
2: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film Al Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
0: Gràcies, David. 8:45, i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambusto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
4: Laxambusto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
0: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
4: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
6: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
0: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
6: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
4: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
0: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
4: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
0: Com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
7: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
1: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
7: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
8: La veritat que els dos equips m'han fet les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatòria, i bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
7: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EAC HF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
9: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
7: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Hilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
0: Doncs gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
6: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
4: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona, on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamarsa o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
4: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
8: En aquesta ocasió, el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
4: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
8: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Baig és tinent d'alcaldia d'habitatge.
9: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
4: I nova polèmica al Departament d'Educació,
8: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
4: Cultura. Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
8: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
4: Esports. Joel Gomis. Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
10: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
4: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de riera. Irene Segalés, bon dia.
11: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
12: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
11: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
6: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
11: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
4: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
14: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho el 200% si cal.
13: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la Riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
4: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
8: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
4: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
8: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
4: Nou en surt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat, Arnau Vidal.
15: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
9: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
15: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
4: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió, podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
8: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
9: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
8: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
4: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
8: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
4: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat. Hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
8: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
4: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos, involucrarà una...

0: que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
1: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
2: Us ho destacàvem en titulars, la nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos, ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
3: Fonts de la conselleria ho han assegurat després que la intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
2: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
4: L'alcaldable d'Esquerra, Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
5: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
4: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
2: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
6: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
2: En punt 3:15 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ugassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
7: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ugassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la Cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
9: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que

0: Des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior, amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
1: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
0: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
2: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La Nova Ràdio, David Fernández.
3: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
4: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
3: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
5: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
2: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara una excursionista polonesa mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
6: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
6: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
2: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
6: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
2: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
6: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
2: Ara per la cultura. I per Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
7: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
8: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
7: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
8: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
7: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
2: I arribarem a l'esports amb dues propostes musicals. Minuts i arribem a les 3, per començar els Lacs amb Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
9: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
6: Lacs amb Busto que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació que va tenir lloc al 1986.
2: I ara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
6: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
2: Lacs amb Busto, que agrada al nostre company Marc Pijoan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
10: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
11: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
10: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
12: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
10: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
13: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar, doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
10: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
2: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make

0: greatest bliss.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ràdio Caldes,
1: la banda sonora d'aquest estiu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Bona tarda, ens té una nova edició de Paraules, Música i Lletres a la Fresca, el programa cultural d'estiu, on la cultura, com ja hem dit, en mayúscula, és la gran protagonista. I com sempre, també ho són les persones que la fan possible. Iniciarem la primera hora del programa de 7 a 8 de la tarda amb les paraules i la música de Kilòmetre Zero. Música popular, reivindicativa i solidària, la que ens lliga amb les persones, la comunitat i el territori. Música que ve de la mà de José Auñón, Pablo Blanco i Carlos Pérez. I l'Héctor, que tot i que no el tindrem aquí, però també forma part d'aquest grup que porta per títol Zuriak. A la segona hora, de 8 a 9 del vespre, la dediquem a parlar de la llengua que ens uneix, el català, i ho fem guiades per Susana Corcho, tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística i responsable de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui. Amb ella caminarem cap a una altra manera d'explicar qui som, d'on venim, cap a on anem, com ens expressem el català com a eina de cohesió, identitat i comunitat. I a partir d'aquí, doncs ja estem en aquesta primera hora. Com hem anunciat, aquests primers 60 minuts estarà protagonitzada pel grup de música calderí Zuriak i per part de les persones que l'integren. Ens acompanya José Auñón, Pablo Blanco i Carlos Pérez. Benvinguts a tots.
1: Moltes gràcies.
0: Benvinguts a aquest espai. Bé, el Pablo ja és la segona vegada que ve, eh?
2: Sí, és un privilegiat
0: el Pablo.
2: Me gusta.
0: Però està molt bé perquè justament amb l'altra persona que tindrem...
2: La teva professora,
0: la Susana. I justament quan vas estar aquí, doncs farà... No sé, perquè el temps passa tan ràpid, un mes, dos mesos. Doncs vas estar amb ella justament com a alumna, eh?
2: Sí.
0: I a més vas fer una cançó curta en català.
2: Sí, del meu disc.
0: No, això està molt bé perquè és una manera que tu també te fiques dins del que és la
2: sí,
0: llengua,
2: així,
0: la
2: parlo,
0: cultura d'aquí.
2: Parlo català, clar.
0: Sí, t'integres totalment.
2: Així és.
0: Doncs, a veure, si jo us presento... Bueno, José, tu ja has, no aquí en aquest espai, però sí que com... A veure, aquí us presento com Zuriak. Però el que passa és que, clar, teniu tants grups. Aquí és Zuriak, també
1: és Acústico,
0: i no sé si hi ha algun altre...
1: Bueno, jo estava als Falsiot.
0: Sí, ara ja no està. Ara ja està, ja te centres molt més en aquests dos.
2: Està el grup Tributo de Canciones de Zuriak. Som els mismos, però en els dies malos.
0: Però
2: cançons... En els dies que estem cansats.
0: Cançons Tributo és el fet de fer...
1: Lo mateix.
0: No, però músiques, cançons d'altres èpoques i, bueno, imagina't, aquella tan xules. Me'n recordo d'una, que a més són dels anys 90, 80, 90, i ara no recordo el títol, però vull dir, quan canteu d'aquestes de cançons de tributo, suposo que és quan també us conviden doncs, a anar a les festes de barri
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, sí, i ara el dia 15 tocarem a la vermuteria El Buga,
0: sí?
1: Amb això que he fet amb Termàlia, Museu Termàlia,
0: sí?
1: Que toquem per donar-li visibilitat als negocis, a l'hostaleria i a la música. I tocarem el dia 15 d'agost.
0: El Buga?
1: La vermuteria El Buga.
0: Quina és? Està
1: al Bugarai.
0: Vale. Pues mira,
1: el 15 d'agost.
0: Perquè jo vinc d'allà.
1: Pues,
0: per això trigo una mica més, perquè vinc a peu. No?
1: Això amb Acústico, eh?
0: Això amb Acústico, no amb Zuriak.
2: Con Zuriak tocamos este divendres.
0: Aquest divendres.
2: Sí.
0: El que passa que, clar... El divendres és un divendres que no podrem... Que ja ha passat. Quan aquest programa surt, ja ha passat.
1: Yeah.
0: Recordeu que aquest programa és el dia 6, no? Això forma part de... No, perquè també podem parlar en passat.
1: Bueno, tocarem a les festes de Palau?
0: Que això és al final, a final d'agost, sí, a final d'agost, que és la festa, allà. La festa major.
1: La festa major de Palau.
2: El casal La Revolta.
1: El casal La Revolta.
0: Sí,
1: que
0: no.
1: Són molt bona gent, molt macos.
0: No, i ara aquí justament aquesta actuació que teniu forma part del que és, com es diu, el Sonateca.
1: El Sonateca, això, que no em sortia la paraula.
0: Sí, el Sonateca, doncs, i on us toca, o on, diguem, heu actuat?
1: No, ens tocarà el 15 d'agost a la Vermuteria, al Buga.
0: Això és en Sonateca.
1: En Sonateca,
0: doncs,
1: sí.
0: Doncs clar,
1: sí.
0: Doncs això i tant que dona temps. No, sí, no. Sí. Penseu que aquest programa és dia 6 d'agost, per sí. Tant, el Sonateca doncs, estarà...
1: Donarà temps.
0: I tant.
1: Us esperem.
0: Vull dir que això, quan vosaltres la setmana que surt el programa, doncs ja teniu i podeu fer doncs,
1: una mica de propaganda.
0: Exacte,
1: no?
0: Totalment. Sí. Doncs mira, comença a parlar una mica del que jo sé de vosaltres, del grup de Zuriac, eh?
1: Vale, sí,
0: perquè
1: de,
0: ja, de sí. Vosaltres ja ens coneixem, però parlem sí. De Zuriac. Perquè el Carles, pobre, no l'estem deixant
2: claro,
0: parlant.
2: No, deixen acústico, deixen acústico i ja...
3: No, ho diem tot molt bé. A mi és que m'encanta estar al futur. Això de ser l'entrevista al futur, m'encanta.
0: Doncs parlem de Zuriac, que és un grup de rock amb membres, com ja hem dit, residents aquí a Caldes, que mescla...
1: Bueno, ell és de Palau.
0: Eh? Bueno,
1: el Carles és de Palau.
3: Sí, som 50-50. Sí. Som dos de Palau i dos
0: famílies,
3: de Caldes.
0: Famílies totals,
1: famílies,
0: no?
1: Sí.
0: Diguem que mescla o barreja rock, punk i metal. Una banda que utilitza la música com un altaveu de consciència social amb lletres que denuncien, que s'exigeixen i que interpel·len. El grup està format per Zuria Fluke, José Aunyó, però sempre
1: com
0: m'agrada.
1: Canvia, de Zuria Fluke.
0: Però Zuria Fluke me'n recorda que és, sí. Tu és la veu. És
1: sí,
0: la
1: jo
0: veu,
1: soc la veu, sí.
0: I també fas lletres. Vull dir, sí. Tot i, aquí que podríem dir que composeu tots, no?
1: Sí, tots, sí. Tots, sí.
0: El Paul White, Paul Blanco,
1: Paul
0: White, no? Guitarra i producció. I el Carlos és el baix i el Joey, que no és...
2: No.
1: Joey ja no hi és.
0: Perdó, l'Héctor.
2: Això són els papers antics.
0: Són la bateria. No, això no són els papers antics. Això és el Google, que a vegades no s'ha...
2: No
0: s'ha actualitzat, eh?
1: Sí, ara s'ha...
0: Doncs l'Héctor, que és el bateria.
1: El bateria, sí.
0: Per motius de feina, precisament, no pot estar aquí. Però, bueno, un altre dia ja el tindrem, eh?
1: Perquè com el disc,
0: com a actuacions,
1: i
0: com a actuacions teniu, bueno, i cada cop teniu més bolos.
1: Sí, sí.
2: Además, quiero añadir que Carlos no solo toca el bajo, sino que también hace coros, teclados.
1: Teclados,
0: es que todo, teclats y tal.
1: Sí, saxofón.
2: Sí.
0: Muy bien, lo que toca en el moment que toca.
1: Tres catagatos.
0: Ah, i a més, persona... Bueno, de fet, tots teniu aquesta vessant també de ser persones que respecteu a tots els éssers vius. A tots, eh?
1: Sí,
0: i als animals, per suposat.
1: Menos al tram i a l'Etanyahu.
0: Ah, no, aquests no són animals, aquests són monstres.
1: Són monstres,
0: No. Vull dir, aquests ja ho podem dir amb veu alta.
1: Sí.
0: No. Vull dir, i a més, quan a vegades els insultem, si li diem que és un cerdo o que
1: això
0: és...
1: Això està molt
0: doncs
1: malament.
0: Estem, no perquè estem insultant a l'animal.
1: Sí. Exacte.
0: Aquí s'ha de dir... Això, monstres, no?
1: Són monstres, ja sí.
0: O fins i tot pitjor.
1: Escombraries.
0: Sí.
1: No?
0: Deixalles. Mamarratxos.
1: Como dice la nuestra amiga. Mamarratxos.
0: Mamarratxos totalment, no? Doncs la discografia compta amb l'àlbum de debut, L'Era Artificial, no?
1: Sí.
0: Que va estar publicat a l'estiu de l'any passat, del
1: sí.
0: 2025.
1: Sí.
0: Un disc gravat a Aromasol, que del que el Pablo és el... Podríem dir, és l'ànima, és l'ànima, no?
2: Sí, sí.
0: L'Aroma Sound. I després aquest àlbum està integrat o l'integra en format 9 cançons de base contundents i ja, com hem dit, lletres molt compromeses i que algunes les escoltarem. Sí. Entre les cançons d'aquest àlbum destaquem És tot genocidio, una denúncia directa i sense filtres, Cree en ti, el primer senzill oficial amb un missatge de motivació personal. Camino a la esperança, que també lo escoltarem, no? Aquí és rock emotiu amb llum i força. Ni olvido ni perdón, que es memoria histórica dedicada a las víctimas de la dictadura, adaptant una poesia, en aquest cas, d'un poeta, per a mi, sí, el millor de tots, sí, Federico García Lorca. Justament aquest agost, no recordo ben bé el dia, però més bé cap al final, sempre hi ha la celebració, ara no recordo si és, jo diria que és el naixement, d'ell, o el naixement, o
1: sí, crec
0: o
1: que
0: la mort.
1: Sí que és a l'agost.
0: Sí, sí, sí, sí. Ara no te sabria dir, però vull dir, quan sigui, ja us ho faré saber, no? Aquest videoclip de fet es va rodar a les canteres de Caldes
1: Farell,
0: de Montbui, sí, del Farell, que ara està una mica cremat.
1: Cosa, sí, que pena.
0: No, des d'aquí no el veiem ben bé, però quan camines per espais com per exemple la muntanya de Can Fruitós, vull dir, és una muntanya que
1: des de casa meva es veu també.
0: On estava un pessebre, ja tot això està cremat.
1: Que pena, que pena.
0: En fi, és el que és aquest, bueno, canvi climàtic i més, perquè també sabem com està el temps, doncs si a vegades se posen més mitjans, no? Hi ha més mitjans per protegir...
1: Prevenció.
0: Doncs, prevenció, se tracta d'això, no? Però, en fi, no parlarem d'això, parlarem de vosaltres. A veure, comencem. A l'origen del grup. Com neix Zuriak? Podeu parlar tots.
3: Vull dir que parli neix, que jo no vaig estar des de l'origen.
2: Yo no hablo porque no me soporto a mí mismo.
0: Pues venga, José.
1: Bueno,
0: José,
1: bueno,
0: com neix Zuriak? De fet, el nom està molt vinculat a Zuria Fluke, a la teva gossa.
1: Sí, a la meva gossa, que era una boxer blanca, sí, que jo a l'Instagram per això em vaig posar Zuria. I buscant noms, pues, al final vam dir pues, Zuriak, que és blancos en euskera. Llavors, fa qüestió d'un any, no?, que bueno, Pablo ja anava començant a fer temes i jo pues, vaig decidir pues, posar-li la lletra, no? I bueno, vam començar amb la cançó de vida, que és sobre l'explotació animal, i bueno, ja van sortir... Bueno, van sortir la mar de bé, la veritat és que sortia...
2: Una tras otra,
1: i bueno, van gravar el disc, no havien fet concerts amb Zuriak, i bueno, van trobar l'anterior bateria que teníem, el Joey, i es va unir amb nosaltres, i bueno, va estar un temps, i després van trobar a Carlos. Sí, va vindre a la botiga, que tinc l'herbolari, sí, va vindre a la botiga a comprar B12, i li vaig dir que si sabia tocar el baix... Que...
3: Li vaig dir que no.
1: I va dir que no, digo, bueno, pues és igual.
3: Li vaig dir que no.
0: Però toques altres instruments, com seria teclat,
1: el saxo,
0: etcètera, sí, el saxo, imagina't el saxo. Bueno, és un instrument preciós, eh?
3: Sí, he estudiat música, el que passa és que em va engrescar el projecte i ja des dels primers assajos vaig notar que em sentia còmode i llavors des d'aquí hem anat progressant, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I ja, pues, es van quedar sense el Joey perquè no podia compaginar-ho amb la feina i tal. Llavors vam trobar l'Héctor,
0: que és el bateria.
3: Que és un noi de Palau, també és jovenet, però té bastant recorregut amb entitats juvenils i de més del poble. I la veritat és que ha sigut un encert, perquè a part de ser una persona que encaixa amb els valors del grup, el tenim a prop i això, o sigui, ha sigut una gran troballa, realment hem tingut molta sort.
0: Sí, sí, a més, en alguna ocasió que també he passat per la botiga i estava per allà, me l'has presentat.
1: Sí, ja te l'he presentat. Sí,
0: és una persona que ja un altre dia la tindrem aquí, sí, perquè és encantadora. Vull dir que no és el fet que vosaltres ho dieu, però que ja quan parles amb ell ja es veu. Gran persona, és la veritat.
1: Gràcies, Conxi.
0: Tots quatre.
1: Gràcies, Conxi.
0: Les persones que defensen els excerts, a tots els animals, a tots els éssers vius, al planeta, tot plegat, és el fet de dir gran persona.
1: Oh, gràcies.
0: Què us va unir com a banda?
3: Jo crec que sobre...
0: Pablo, pots parlar en algun moment, eh?
2: Jo?
3: En català, sisplau, Pablo.
0: No, com vulgui. No passa res. No, així, tu t'esforces una mica i no passa res. I pots fer fit-ti-fit-ti, no passa res.
2: De què estàvem parlant?
0: Sí, de què us va...
2: Bueno, no, nos une la música, les idees... Bueno, una mica de tot, no? Això és la vida, no? És compaginar coses que nos gustan, no? Con personas con las que también estás a gusto, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Algo así, ¿no? ¿Queda bien eso?
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí.
0: ¿Os recordeu del primer assaig? no sé, quin, i quin va ser aquest primer assaig que, que us va fer dir això va de debò? Això va de debò, és a dir, el grup va de debò. Zuriak va de debò.
3: Pues va ser ahir mateix, la veritat. Que... No, bueno, realment crec que ha sigut com... O sigui, estem com... O sigui, estàs en un procés com molt orgànic i estem passant per moltes fases. Crec que encara no... Jo, per exemple, no he sentit encara una fase que estem absolutament consolidats i ara ja és anar fent camí i ja està, no. Vull dir... Sí, com a grup, vols dir. Jo crec que és que a més ara estem en un procés creatiu i crec que estem passant per diferents fases i també passant per, pues, per moltes victòries i també per moltes derrotes. Vull dir que al final no crec que puguem arribar encara a un punt de dir vale, ja ho tenim llest, ara estem super cohesionats, està tot super... clavat, vull dir, que anem fent...
0: Es tracta de la lluita, no?
2: Una batalla, ja. Sí. Encara tenim que fer molta feina.
0: I tant. Sí, sí. Tant. Sí. Però bé, però és el fet de cada dia, doncs, és un posar un granet més, no? Cada dia un granet més. Exacte. I cada dia doncs, un pas més també, vull dir, que es tracta d'això.
1: I a nosaltres el que ens dona molta força com a banda és sobretot el tema de les injustícies que hi ha al món. Això és algo, l'estar en un escenari i poder dir-li al món el que volen callar, o sea, això és algo que estem tots d'acord que és que la música és una eina molt important.
2: El missatge, no?
1: Exacte. El missatge.
0: Exacte, el missatge. És per això que he dit que sou un grup molt reivindicatiu i també solidari.
1: I solidari.
0: Perquè justament tenint en compte les lletres, vull dir, les lletres de les vostres cançons, és això. Sí. Vull dir que i no només... O sigui, teniu en compte també la gent, perquè sobretot a vegades en actuacions que feu i tal, amb gent gran.
1: Vull dir que... també, sí. Ens agrada molt.
2: Hi ha una cançó del primer disc, no? Que no hem parlat massa i és Empatia, no?
0: Exacte.
2: és un tema...
0: Empatia.
2: Sí, tenia, és que avui se m'ha metut la cançó al cap i jo m'ho tornia, sí.
0: Mireu, per aquí s'escolta.
3: Estem escoltant.
2: L'ho he lograt. No,
0: Aquesta és la Empatia. Pues és una de les cançons, bueno, que justament vosaltres heu dedicat a la gent gran.
2: És una lletra que resume una mica de tot. Aquest, no?
0: I a més, ho heu fet des de... O sigui, abans de Zuriak, perquè Zuriak porta un any, però recordo que justament a la pandèmia, després de la pandèmia, era una manera també de donar suport, no? El vostre suport en aquest cas, doncs, per a les persones que més havien patit, sí, com eren les persones grans, les que estan en les residències, sí, justament. A veure, parlem ara de l'estil i el missatge, que és el que vosaltres, és aquest missatge que va a les cançons. Com definiríeu el vostre estil musical primer? Això que jo dic que en principi que si rock, que si metal, que si mescla, que si no
2: sí,
0: sé què.
2: Sí, eso, Conchi, la pregunta es inteligente a Carlos, por favor.
0: Vinga, Carlos. Tu ets aquí, posa...
1: És el profe,
0: és el profe
1: de la banda.
0: És el músic.
3: Sí. La veritat és que crec que el fet de no tenir un estil definit ens defineix defineix el nostre estil. És a dir, o sigui, nosaltres intentem que les cançons siguin diferents entre elles, que o sigui, sempre estigui tot articulat a través del missatge i el que volem transmetre, però a nivell musical que no quedar-nos encasillats amb un mateix estil. És per això que en les diferents cançons que hem tret i que anirem traient podré veure que passem des del rock més clàssic fins a una mica de traia més metalera, fins a moments més d'esca on el públic podrà ballar aixecant els genolls fins que se'ls trenqui alguna articulació.
1: Sí, sí.
3: Vull dir que al final és això, volem tenir un estil variat, no? I no volem sentir-nos orfes d'estil simplement per voler provar diferents coses. O sigui que al final el nostre estil és un estil que barreja diferents estils. No sé si és una bona definició, però és el que volem intentar portar a terme.
0: És el fet de no estar encasellat doncs, en una cosa només, vull dir, en una manera de fer, sinó fer-lo. Però i si fas, és com també treure una manera també com més personal, no?
1: Sí.
0: Perquè és com si treus un estil més propi, agafes una mica d'aquí, una mica d'ella, i treus l'estil que podria dir que us identifica.
3: Sí,
0: no?
3: al final, sobretot, el que ens identifica més que l'estil musical, que també intentem que sigui algo personal, és el missatge i el que volem transmetre, són els temes que toquem.
0: De fet, el vostre rock és, com hem dit, reivindicatiu. Què és el que més us mou a denunciar? Aquí podeu parlar tots tres.
3: Parleu.
0: por ejemplo, a José, o Pablo, o Carlos.
1: A denunciar,
0: la,
1: pues...
0: Diga.
2: Bueno, yo creo que todas las injusticias, o sea, habría que denunciarlas, ¿no?
0: Sí.
2: Ya está, yo ya...
0: De fe, en todas las...
1: Pero parla en castellano, si claro. Te explicas bueno, millón. No,
2: pero bueno, ya me ha arrancado.
0: Pero, Pablo, no hi ha problema. No,
1: perquè més val que parlis que no et callis per no parlar.
0: A més, tu pots fer barreja, no importa que ho diguis, tu pots dir la paraula que te surti en català i la següent en castellà. Aquí no hi ha prejudicis.
2: Jo crec que són un grup que està en contra de les injustícies.
0: Però de tot tipus.
2: La injusticia son
0: las injusticias
2: son
0: sociales
2: injustas. Claro, son, o sea, realmente
3: al final las canciones parlem de injusticia social, de injusticia ambiental, también parlem de la causa animalista, vull dir que al final la injusticia en el aspecto más ampli de la seva definición.
1: Y yo creo que estem vivint a un món ara mateix, no ya no tothom, no vull generalitzar, pero que es como el fer-li el... Com es diu això del mòbil?
3: Scrolling.
1: El scrolling de mòbil i nada ens afecta a vegades. Igual estàs veient com un nen de Palestí li falten les cames, com estàs veient que t'estan anunciant una crema, com estàs veient i és com
0: si
1: un...
0: Una...
1: Com,
0: sí, i la teva mirada s'acostuma a tot,
1: no? És que s'acostuma
0: a tot.
2: Nos estamos insensibilizando.
1: Insensibilizando, sí.
2: Claro,
1: sí. Años,
0: es algo... En això teniu raó, perquè és el fet de que quan moltes vegades es fan denúncies, contínuament es fan denúncies, però arriba un moment que és com si ja t'oblides, no? T'oblides, sí. És perquè com si la teva manera doncs, s'ha adaptat a la violència, a tota aquesta violència.
1: Exacte.
0: I no...
1: En què ens estem convertint?
0: I és el que hem de lluitar, no?
1: Ens estem convertint en... Que no ens fan... No sé, jo ahir vaig estar plorant perquè vaig compartir un vídeo d'això dels incendis.
0: Sí.
1: Un vídeo que em va deixar tocadíssima.
0: Els incendis...
1: Els animals cremats a la carretera.
0: Cremen les persones, cremen... Sí. Però després, quan veus també els animals, vull dir, perquè és... Tots els que viuen.
2: Sí, però això no surt a la televisió.
0: No, això no.
1: És que els animals no són objectes. Y son víctimas también,
2: pero
1: nosotros
2: estábamos viendo la televisión y dijeron, bueno, hay muchas cosas afectadas, y sacaron un desguace de coches. Sí, el desguace de coches sí estamos afectados, claro, pero no sacan las imágenes de ciervos quemados en la carretera, ¿sabes?
0: Aquests dies, fins i tot, mira, a vegades trobes alguna imatge agraïda, no?, en la que veus uns cabirols, no?, cérvols, sí. Vull dir que fins i tot arriben i se fiquen en una piscina. Vull dir, aquestes imatges...
1: Sí,
0: que
1: ja vaig veure, sí.
0: Vull dir que te quedan como agraídas, pero y todos los que están cremats.
1: Pero todo lo que son los informativos y tal, es que no le dan importancia.
0: Els mitjans, això ho trobes en lo que és la xarxa, no? Els mitjans importants, els mitjans importants és que no veus res,
1: no?
0: Això.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, en les televisions...
1: I això em posa molt trista. Estava mirant el vídeo i estava trista de veure-ho i també de la falta d'empatia,
0: la falta d'humanitat, també, no?
1: D'humanitat i d'empatia amb tots els éssers vius que hi ha al bosc i bueno, que ens estem carregant al món.
0: Sí, però totalment, perquè pensa que aquests focs, vull dir, és que el món se crema, perquè estan aquí, d'una manera bestial, estan a França, estan al Canadà...
2: A Itàlia,
0: a Grècia... Bueno, aquest any no, però l'any passat, o Portugal també en el seu moment...
2: Portugal sempre...
0: Andalusia, ja ho hem vist, no? Sí. Vull dir que l'incendi...
1: Galícia...
0: També...
1: Sí, precisament va entrar el pròxim disc que...
0: La zona de Geó, vull dir que tot això...
1: Sí,
0: d'Aurense, sí. Àvila, vull dir...
1: En el disc que estem preparant hi ha un tema per això, que es diu Art de Pachamama, que està molt guapo i està dedicat a tot això.
0: A més,
2: no lo tenemos grabado, pero yo sí que te lo hago.
0: A més, ho has dit en galego. Està molt bé perquè és una manera també de fer, de la mateixa manera que es fa aquí, doncs fer-lo en l'idioma que toca.
1: Clar.
0: A més, teniu una predilecció en el teu cas, sobretot per Euskadi.
1: Bueno, perquè... Bueno,
0: forma part de
1: la meva sang. La meva mare era de Navarra. Clar. Llavors jo he passat molts anys allà i em tira
0: I tens,
1: molt.
0: I coneixes, tens molt contactes allà.
1: Sí,
0: que...
1: sí.
0: I sobretot també de grups, eh?
1: Sí, de grups, sí. Bueno, jo també, a mi m'agrada molt la música d'aquella època, el rock radical basco, jo per això tinc molt que veure amb el punk, m'agrada molt.
0: Les lletres, de fet, tenen molta força. Qui les escriu?
1: Bueno,
0: I com les treballeu? Perquè a lo millor pot ser que tu comences a tenir una idea, la fas, però després entre tots m'imagino que l'estra per això dic, qui escriu o qui si en un moment determinat s'inspira i com les treballeu?
2: Esto es una pregunta inteligente.
3: Al final, la dinàmica del grup, que també per això em va enganxar, és que és una dinàmica molt, molt horitzontal i tots intentem aportar tot el que volem i sempre hi ha llibertat a nivell creatiu, tant a nivell musical com també a nivell estètic o a nivell d'escenografia i així. I llavors, pues a nivell de composició, òbviament l'Era Artificial, el primer CD, va estar composat per ells dos, més musicalment pel Pablo i a nivell de lletres i missatge per la José.
0: La lletra queda més teva, eh? Sí. Per lo que veig.
3: En aquell sí.
1: Soy la reivindicativa.
0: Bé, o la que... No, jo crec que reivindicatiu sou tot, però sí. En aquest moment es pot ser que els sentiments, no?, a vegades són els que et fan escriure.
1: Sí. Els sentiments, la ràbia, la impotència.
0: Bueno, i és una manera...
1: Però bueno, en aquell segon disc, Carles també ha fet...
3: Sí, hem composat, hem composat entre tots, al final. Sí. Jo m'he atrevit també a portar lletres i a nivell musical. Sí, al final, ha molat que... Jo crec que aquest disc ens defineix més com a banda perquè hem participat tots per igual. I això
1: és de tots, és de tots.
0: Pablo, sí que és veritat que tu també, la part que seria... quan ja feu la gravació, no? La part de que el disc que vi ben fet i tal, jo diria que aquesta feina o aquesta tasca sí que és més teva, no? Que és l'aromasón. És l'aromasón.
2: Sí, però bueno, no dejo nunca de escuchar sugerencias y consejos y para dónde tirar. Al fin y al cabo un trabajo de todos, ¿no? O sea, todos aportamos para sacar ese trabajo, ese disco adelante, ¿no? Y realmente que sí, que yo soy el que tengo los ojos... puesto en la pantalla y moviendo el ratón,
0: para que quede perfecta.
2: Pero bueno, realmente, bueno, yo paso esa grabación, también me dicen cosas, pues vamos, se va corrigiendo, es un trabajo de todo.
3: Uh-huh. O sea, tenim molta sort de tenir el paraigües de l'aroma Saón.
0: és importantíssim, no? Perquè és com si tens el segell discogràfic allà mateix, vull dir que, i a més de manera, sap greu de dir-lo perquè...
2: Me sabe mal porque allá hice un vídeo que iba a poner 20 años de Aroma Sound tal y después eché cuenta y no son 20, llevo 17, me echaño de más. Soy un farsante.
0: Pero
2: es que me rayé mogollón, tuve que borrar el vídeo, empezar de nuevo.
1: Lo que me pregunta dice, lo borré, y digo, hombre, yo creo que sí.
0: Lo que sabe que también es que al ser vosaltres mateixos, clar, la part econòmica
1: no entra molt, sí.
0: Clar, per això, per una banda us estalvio, per altra banda aquí el que em porta no guanya.
2: Bueno,
0: però és que, però exacte, sarna con gusto, perquè a més el grup sou tots, quatre, i en aquest sentit doncs es tracta de l'estalvi. Jo aquí sí que et preguntaria, ja sé que no toca perquè aquí hem de parlar de Suriat, però en el cas de l'Aroma Song, com va en el sentit de que tens clar, vosaltres ho feu, però també en altres grups?
2: Sí.
0: Vull dir, que en aquest sentit sí
2: va,
0: que...
2: Va venindo gente, un poco más complicado porque claro, aquí en Caldas cuesta mucho traer a la gente también aquí de Barcelona, ¿sabes? A grabar y tal. Sí, es verdad que hay una banda de Sanz que viene aquí a grabar, pero es complicado porque hay muchos estudios, en Barcelona hay muchísimos estudios y bueno, y nosotros tenemos un estudio humilde, chiquitito y bueno, sí, le podría decir a la gente, pues veniros y no sé, nos mojamos la mano en la fuente del Yeo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y hacemos una mica de recorrido por el pueblo, ¿no? Por el Puebla, pero que eso es lo que molaría, ¿no? Yo siempre he tenido esa idea en mente incluso con el tema de los conciertos, el tema de asociación, a mí siempre me ha gustado mucho juntar a la gente de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, si yo pudiera, por ejemplo, aquí montar un concierto y traerme a un grupo de Bilbao, a un grupo de Salamanca, a un grupo de Portugal, montar un festival aquí, que se quedaran a dormir en casa o poner el hostal de aquí al lado más barato para que se quedaran con un precio también con las termas, para que disfrutaran del pueblo, disfrutaran de la cultura. Pues yo creo que eso abriría muchas puertas a un pueblo como Caldas, ¿no? En definitiva, ¿no?
0: Y te lo has, tú has plantejat?
2: Bueno, sí.
0: Justamente, es un proyecto molt atractivo,
2: sí, pero
0: ¿eh?
2: Bueno, hace falta gente, hace falta asociación, gente asociativa, gente que más o menos tenga un poco unos ideales parecidos y bueno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo mismo pasa con el estudio, que un poco también molaría poder traer a esa gente de fuera y que y al mismo tiempo pues integrarlas también con en el pueblo en el que están, ¿no? No solo ofrece vente a grabar a mi casa que está en el pueblo Anau abajo a la red de edificios, sino vente a grabar que estoy también en un sitio no sé qué, que puedes ir a Cascantí, que pues, te puedes comprar unos polvorones aquí, que después lo que sea, ¿no?
1: Los carquiñoles.
2: La barra de pan de aquí, lo que sea.
1: Sí,
2: no sé.
1: Fue una miqueta de ruta para el poble, que es muy maco. Claro.
0: Sí, no, eso es muy chulo.
1: Sí.
0: Parlem de l'àlbum L'Era Artificial. Com va ser el procés de gravació? En aquest cas, evidentment, s'ha gravat en l'Aroma Sound Studio, no? Com va ser aquest procés? El procés de fer aquest disc?
2: Cuatro ganas más.
0: ¿Cómo
2: o sea, cuatro ganas?
1: Cuatro ganas.
0: Es decir, vol dir que feina, molta feina.
2: Siempre es molta feina, pero ya te dije que mola hacerla y...
0: Quant de temps va durar la gravació?
2: Quatre mesos. Sí, des que compones, más o menys, bueno, hicimos todo, lo fui haciendo una mica barrellat, mientras que iba componiendo, iba grabando, iba todo.
0: El álbum físicament no és, no hi ha discs, perquè... Sí, hi ha físic. Home, està molt important que hi hagi físic, perquè moltes vegades es penja, no?
1: No, sí que hi ha discs.
0: O sigui, aquí vosaltres el teniu penjat per una banda, no?, perquè la gent ho pot, però sabent que hi ha discs, de manera física, entonces es importante saberlo y comprarlo.
2: Sí, la cosa es que para nosotros mismos, fíjate, Conchi, incluso desde que entró Carlos y esto ya para nosotros ha quedado obsoleto y desfasado el disco, ¿sabes? Ya no, ¿sabes?
1: Ahora es como, estamos centrados
0: en el
2: entonces sí. También le hemos restado importancia.
1: Sí, ahora los concerts cantem cançons de la era artificial, pero fem també
0: per exemple, aquesta que yo tinc aquí a la mà, la de Maltrato. Es esta
1: sobre la violencia de género.
0: Es en el nou disc.
1: En el nou disc. És molt guapa.
0: Doncs mira, amb el teu permís, sí. La lletra, ¿no? Aparece por la puerta y el ruido de las bisagras. Por adentro la desgarra, frío y miedo le delata. Como quema su mirada, el odio rompe su inocencia y una lágrima se escapa, se le encogen las entrañas. Su hielo rompe, dolor que condena, sombra que la humilla. Y si el mundo no te siente, alza puño, rompe el muro. Hoy la fuerza está en ti, ya no vuelvas a sufrir. Grita fuerte, funde el frío y que retumbe tu valor. En tus ojos llevas fuego, cree en ti, eres amor. Evidentemente está claro que aquí va... está, digamos, dirigido a una mujer, pero a todo el mundo que es maltratado.
1: En todas las mujeres.
0: Sí, podría ser también una persona que no sigue. Una persona que no sigue una mujer. Bueno,
1: sí.
0: Es que,
1: sí.
0: Por ejemplo, a vegades las persones trans, tema del LGTBI, tota aquesta temàtica, i també imagineu tot el maltracte que reben.
1: Nois
0: joves que per el fet de... Doncs de ser així, doncs som però totalment apallissats.
1: Sí, és terrible.
0: Vull dir que en
1: és
0: aquest
1: terrible,
0: sentit...
1: I el que és més terrible encara és que els agafin, estiguin 3 dies i tornin al carrer. Això sí que és alarmant.
0: I això,
1: que si els agafen, que no els deixin sortir.
0: I a les dones maltratadores, bueno, l'últim cas, no sé si era aquest un dels... No és que sigui l'últim cas, però hi ha un que va matar la dona, truca, bueno, que he matat a la meva dona, tinc els meus fills, estan aquí, que no sé què, i després és que és com si el fet de dir això li dona com rebaixar-li més la pena, clar, perquè ell s'ha entregat. I podries dir, sí, és que he tingut un mal moment.
1: No. És que és el que està passant amb moltes coses, que s'està normalitzant el genocidi, s'està normalitzant els assassinats a les dones, s'està normalitzant moltes coses, i això no pot ser.
0: No, i després...
1: Això no pot ser.
0: O sigui, coses com aquestes, que dius, no són... no tenen el càstig que ha de tenir. En canvi, altres coses que dius tu, però és que com això... vull dir, a partir d'ahí te inhabiliten, bueno, condenen...
1: I com seas autònom, pitjor.
0: Clar, ahí està la
1: cosa. Els autònoms, no, és com ens tenen.
0: Quin tema del disc us representa més com a banda? Jo diria, en aquest cas és de l'era artificial.
1: De l'era artificial?
0: Sí, perquè és que hi ha temes molt importants.
1: Sí. Doncs la incòmoda canció. Té una miqueta de tot.
3: Estic d'acord.
1: Per això és incòmoda, perquè diu les veritats.
0: Podrien escoltar-la, perquè ara ja portem, jo diria que més de mitja hora, podrien escoltar la de... Quin havien dit? La de primera per escoltar la de...
1: Stop genocidio.
0: Stop genocidio.
1: Doncs, però ara posem...
0: Sí, Stop genocidio. Ara la sentim.

0: Doncs aquí, justament, hem escoltat aquesta del el stop al genocidio. Al genocidio, que no hi ha manera de que s'aturi, no? De fet, és que és el que la lletra és lo, o sigui, la música, clar, a qui li agradi molt la música així potent i tal, però a mi jo me quedo més amb la lletra. Sí. No és per res.
1: No
0: però
1: te gusta
0: quedo...
1: el heavy, Conchi, o què?
0: te seré sincera, et seré sincera, i és que no. A cadascú li va lo que li va.
2: ¿Te gustaría con una guitarrilla clàssica por debajito?
0: Me encanta el piano, me encanta el piano, i me encanta molt la música tipo... Música sol, eh? Sí, no vull dir que no és de Ludovico i... Sí. I coses així. També m'agrada molt, molt la música, sí. La música, però bé, no me quedo mal en el metal, però sí que és important a vegades tenir en compte les lletres, perquè és el que més, el contingut, no? Sí. El contingut és el que has de veure i
3: el missatge.
0: I el, missatge. El missatge és aquest missatge, ja dic, que teniu que totes les vostres, totes aquestes cançons que teniu en l'àlbum, vull dir, sí. Totes tenen un missatge.
3: Sí.
0: Creer en ti té un missatge molt diferent. Per què la vau triar com a senzill? Podeu parlar qui vulgui, eh?
1: Doncs... Bueno, Creer en ti...
0: Creo que és... Et toca a tu, Pablo.
1: Bueno, me toca... Bueno,
4: Creemos en ti, Pablo.
1: Mierda. Es una canción pues, bueno, a favor de la superación, ¿no? De que cada persona puede, incluso en los momentos más... donde las sombras más te acechan en tu vida y cuando el cúmulo está detrás tuya, pues siempre hay una salida, ¿no? Y siempre hay, puedes buscar esa luz o esa pequeña fuerza, esa pequeña alma que a la que agarrarte y tirar para adelante, ¿no? Siempre andabas, ¿no? Y surtiendo, ¿no? O sea, saliendo de todo eso. Estoy mezclando los dos idiomas de una manera.
0: No importa, tú barreja. Has de fer como en la música, ¿no? Pues
1: sí,
0: pues aquí igual.
1: Y eso, bueno, está inspirado también, bueno...
3: Sobre todo, pues porque hi ha molta gent que li dona ràbia que tu siguis feliç o que et vagin bé les coses... I és perquè tu no has de fixar-te en aquesta gent, sinó creure en tu. Perquè aquesta gent vol fer-te la sombra i no... I també és una mica això.
0: Mm-hmm. Això, justament el que acabes de dir, és molt important. La música es dona molt. Vull dir, hem com a grups, no? I no sé si també dins dels mateixos grups que hi hagi alguna persona que vulgui ressaltar, no sé, com ho dient... jo toco millor que tu o a sí. partir d'aquí o jo canto millor que tu.
3: Sí. Hi ha
0: no
3: molt sé. Fantasma al món sí. de la música, així de claro.
0: Sí, sí, sí.
3: Hi ha molt ego i molt enxufisme i molta...
0: I ha, o sigui, en el sentit de que solidaritat no hi ha molta. O
3: la
0: sigui,
3: gent va molt a la seva.
0: Aquesta solidaritat que teniu vosaltres, sobretot això que explicaves abans, sí. Pablo, de fer un projecte, no?, en el que es convidi, en aquest cas, a molts grups de tot arreu, no?, com és claro, una concentració
1: así,
0: aquí i tal.
1: Hacíamos nosotros en Almería y ya ves tú, y mi pueblo... o sea, era muy feo, mucho más bonito esto. O sea, me refiero con todo el respeto, ¿no? Pero, y, o sea, ya está.
3: Bueno, no sé, es muy difícil de nosotros... Bueno,
0: però sí que és veritat que el que jo veig, el Creer en ti, no? I segurament el Carlos també estarà d'acord, tot i que aquí no va participar en la cançó en el disc, no? Però sí que Creer en ti va molt amb tot vosaltres, no? En el fet de dir, doncs, nosaltres creiem en nosaltres i Zuriak, doncs, continua cap endavant.
3: I disfrutar no sé del camí, sobretot. Clar. Disfrutar del camí, és el més important.
0: Sí, perquè no es tracta, i també és una altra pregunta, vosaltres, el fet de... Si us contracta, perfecte, no? Però si no, és el fet de que a vegades també podeu actuar de manera... Que també ho feu, de franc, senzillament. Sí, sobretot sí. Quan és concert solidari, sí, amb gent sí, gran, sí, amb
3: sí,
0: el
3: sí,
0: que
3: sí.
0: Sigui.
3: I tant que sí. Vull això que... és, bueno, és el sentit, no?, de la banda, el ser solidari.
0: És la identificació.
3: Sí.
0: una altra. No, ni olvido ni perdón. Ni perdono, no? En aquest cas, adaptar, o sigui, dedicada a Lorca, no? A Federico García Lorca. Com va ser aquell procés? Que ja ho he explicat una mica, però sobretot el moment de preparar aquell videoclip. El videoclip, bueno, que veu gravar, sí, lo acabas de dir abans.
1: El resumen, bueno, sí. Pues un brazo roto.
3: Rompí el brazo.
0: No, el braç.
3: Bueno, en principi aquesta cançó està dedicada a totes les víctimes del franquisme i de les, totes les fosses comunes i víctimes que van haver-hi a la Guerra Civil. El meu avi va ser una d'elles. I bueno, ja, i la meva mare sempre m'explicava com se'n va emportar el seu pare quan ella tenia 6 anys, sempre es posava a plorar i m'ho explicava, i a Pablo va fer un tema, una cançó, i de cop i volta dic, mira, aquesta sí la faré per aquest tema, no? I bueno, pues, al principi, a l'hora de fer el videoclip, vam decidir el

0: Por eso también no hacemos solemos hacer una mica de barrecha en este aspecto, porque estamos muy centralizados en el mensaje y claro, pues si la canción hay que hablar de eso, nos inspira eso, pues tocamos esas notas que nos inspiren, ¿no? Uh-huh. Esa canción, en este caso. Vale, ya eso era.
1: De fet, el rodatge, no, del videoclip allà en les
2: trinxeres del merengue.
1: Sí, i en les canteres. Per què veu escollit aquest lloc per a gravar el videoclip?
3: Sí, al final la gravació va tenir dues fases. Volíem com contextualitzar l'època on estava, no, on es basava la cançó, des del respecte també, i per això volíem triar algun indret, no, que tingués història, no, que plasmés la història. I per això vam triar en primera instància les trinxeres del merengue, que estan per Lleida, i allà vam gravar com la primera part del videoclip, no, que és una part en la qual, pues, això intentem representar, no, que nosaltres som persones que estem del bando de los rojos, òbviament, no, perquè no pot ser que estiguem en cap altre bando, estem a les trinxeres, vale? I,
1: no, bueno, no és que estéis del bando de los rojos, estéis del bando del pueblo.
2: Del pueblo.
1: Perquè el pueblo, el pueblo sempre és d'izquierdas,
2: sempre.
1: Que no...
3: Bueno, ara no sé, no sabria dir-te, però...
1: Bueno, perquè, bueno, sí, tens tota la raó. Hi ha una part del poble que no s'entén.
3: No, perquè la consciència de classe ja...
1: Sí.
3: Bueno, llavors, tornem al tema, perquè si no...
1: Sí.
3: Bueno, per això volíem plasmar una mica el que era el context de les trinxeres i tal. I hi ha una part del videoclip que va aquí, i després hi ha una altra part del videoclip que està centrada en l'actualitat, i aquesta sí que la vam voler gravar, pues, al final en el municipi on ha nascut la banda, no? que és Caldes, i també per rendir una mica d'homenatge a això, a part que l'indret és molt xulo.
1: Home, sí, des del Pic del Vent, no?
2: I que té la seva història, també.
1: Les canteres.
2: Les canteres,
1: sí,
2: a la Guerra Civil.
1: Sí, senyora.
2: Sí, sí.
3: I això és una combinació d'aquests dos indrets i també de dues èpoques històriques, que seria l'actualitat i el passat en la Guerra Civil.
1: La música com a consciència social. Creieu que la música pot transformar?
3: Sí.
1: Aquí també podeu parlar tots.
3: I ho fa. Ho fa, ho ha fet i ho farà, sempre.
1: En quin sentit? De quina manera transforma?
3: Jo crec que en molts moviments socials, o sigui, tot moviment social té una banda sonora, jo crec, no? Al llarg de la història.
1: Uh-huh.
3: I ho seguirà tenint, sempre. I per això jo crec que és un motor de canvi social. Més que un complement, és un motor de canvi social. Jo crec que les cançons inspiren i continuen inspirant al llarg de la història el moviment social, el obrir la ment, el pensament crític. Crec que és una forma més d'empapar-te de missatges i de diferents punts de vista.
0: Que realmente la música siempre ha sido un medio de rebeldía. O sea, desde el blues, muchos estilos musicales siempre han caracterizado a una masa de personas, ¿no? Que se han movido por los mismos ideales.
1: I fins i tot de lluita, claro. Sigui com sigui, no? Perquè sí. Recordem en l'època de la emancipació, no? Allà als Estats Units, en aquest cas de la comunitat negra, no? Doncs la manera com que justament la música molt important.
0: Per això decía el blues i tal.
2: Jo et diré una cosa, jo quan anava a fer protestes a Tordesillas, al Toro de la Vega i, bueno, i a aquests pobles que jo tuve mi època d'activista, ahir sempre em posava cançons per donar-me força i me les posava abans d'anar i és curiós, no? No em posava música en plan tranqui, no? Em posava música canyera i perquè em donés força.
1: Mm-hmm.
2: És molt important.
1: Doncs és això, la música transforma. Quin és el missatge que voldríeu que arribi a la gent? Però que arribi de debò, que la gent ho cregui, no? Perquè el problema és el que tu acabes de dir abans, no? Que el problema és que moltes vegades que vosaltres feu cançons per la gent, per tota la gent, per la gent, pel poble, no? Però a vegades aquest missatge no s'escolta.
3: Sí. Jo crec que també, o sigui, és molta responsabilitat com voler servir d'exemple pel públic. Jo crec que al final que nosaltres volem transmetre el que pensem d'una forma lliure i a través de la forma artística, que és la música. Llavors, sobretot, jo crec que és obrir ments i traslladar problemàtiques i situacions a través de la música cap al públic que ens vulgui escoltar. Però més que transmetre un missatge com a tal és, pues, això, intentar utilitzar la música com un mitjà de poder protestar sobre allò amb el que no estem d'acord.
1: I tant. Hi ha alguna causa que us hagi marcat especialment?
3: Bueno, podem parlar de l'animalisme, no? Perquè...
2: La causa animalista, sobretot. És la primera cançó de Suriak, ser vida.
1: Es pot dir que la causa animalista és que els animals són els més desprotegits, els més innocents, també?
2: Sí, i els més innocents, sí.
1: Perquè les persones, vulguis que no, tens pots lluitar, no? Bé, l'animal també intenta defensar-se, el que passa que... Imagina en la tauromàquia, no? Mm-hmm. Aquest pobre animal que lo van...
0: Clar, sí. Ellos no tienen voz.
2: No tienen voz.
1: Ahí está.
3: Jo el que no entenc també és quan hi ha persones que lluiten molt per algunes causes concretes però deixen de banda altres també, vull dir, jo no concebeixo lluitar contra la xenofòbia, l'homofòbia, la transfòbia, etc., deixant de banda també la causa animalista. Clar. Vull dir, crec que al final tot, o sigui, de forma transversal...
2: És que tot ha d'anar unit, tot sentim igual.
0: Una mica de el otro día també un noi també diciendo, bueno, estoy contra la tauromaquia, pero, hostia, pero ¿cómo se va a perder el toro de no sé dónde? Y, hombre... A ver,
1: el toro no
2: se
1: ha de perder.
2: El toro de Lidia, si no es por la tauromaquia, ¿qué?
1: Claro, o se perdería, vos dir.
0: O estás aquí o estás allá.
1: Sí. Ho diuen moltes vegades. És una manera que defensa, dice, però és que, clar, aquest animal se perdria. Vos dir que es perdria? Es perdria el que seria aquesta festa. Clar. Aquesta manera de festa, mira, aquest assassinat.
2: Aunque es perdria, jo prefereixo no néixer, però que no el maltractin.
1: Però vols dir que no podria néixer?
0: Per decència natural...
3: Clar, però què vol dir que es perdria? Perquè sempre parlem des del punt de vista dels humans. Vull dir, què vol dir que es perdria? Pues al final, no? És una espècie que si de forma natural no pot créixer, pues ja està. Vull dir, al final la biologia...
1: Els animals, és com totes les persones, entre ells mateixos, si els deixen en llibertat, perquè s'ha de perdre?
3: Bueno, s'hauria de veure, perquè al final l'ecosistema és un engranatge de peces que funciona de forma correcta. Vull dir, al final la selecció natural és la que funcionaria de la seva forma.
1: Però també és el que tu dius, si s'ha de perdre, vull dir, és el sentit... Però és la natura. És la natura la que fa això. Vull dir que en aquest sentit es perderia el que és el toro de Lídia, però les vaques, tota la resta continuarien igual.
3: I ens ajudarien molt amb els incendis. Exacte. Perquè pasturarien i no tindríem...
2: Pasturarien i ajudarien a netejar.
1: És un dels problemes que hi ha avui, és que va desaparèixer la pagesia. Claro. I també
2: que els boscos tenen propietaris. Com tenen propietaris els boscos?
1: Tenen propietaris.
0: Llegan los jabalí al pueblo y la gente, hostia, ¿qué hacen aquí los jabalíes? Porque están huyendo, lo están cazando todo el día.
1: T'imagines, si se crema la muntanya els baixen, o igual que els cabirols, igual que els cèrbols.
2: Si estan pegant tiros, els pobres tindran lluit.
1: No, però si som nosaltres els que li traiem l'hàbitat.
0: El personatge que tenim en Badalona diciendo de todo, madre mía. Hay cada personaje suelto dirigiendo la política de este país que es para... Vamos.
1: Uh-huh. Pel que fa al futur, esteu treballant ara en aquest disc?
2: Sí.
1: Quin títol té el disc?
3: Pues no el podem desvetllar perquè no el tenim.
1: No es tracta de no fer spoilers.
0: Ui, Conchi, que pregunta más atrevida.
1: Per exemple, a l'altre sí que tenia un títol, no? Que era el del...
2: L'era artificial.
1: Jo hi he preguntat, digo, aquest...
0: Alguns temes i alguns nombres.
1: Sí, alguns temes ja estan.
2: Els noms dels temes sí que els tenim.
1: Ara, per exemple, el maltrato.
2: Maltrato,
0: Arde
2: Pachamama.
3: Reza los verdugos.
0: Space Opera. Lolo.
1: Unido, pues, i quants, en total, que seran també 9?
0: Serà
1: 10?
3: 10 onze, no?
0: 11.
1: Pues està molt bé.
0: 10 onze, sí.
1: No, és el que té normalment.
2: Som treballadors, som molt treballadors. Oh, i tant. Hi ha per a tots, amb aquest.
3: Sí, aquí no deixem títere.
1: Quan creieu que sortirà aquest nou disc?
3: Pues la veritat és que ens estem plantejant en com traiem a la llum aquest disc. Si ho trobarem com a disc complet o anirem traient cançonetes i al final sí que traurem tot el disc.
1: Sí, anar fent a poc, per exemple, en aquesta, l'actuació del dia 16 o el dia 18 del Sonoteca.
2: Això és
1: Acústico. No, aquí és a final de mes, mes d'agost, a la Revolta, al Casal de la Revolta.
2: I aquest divendres toquem a Sabadell.
3: El divendres passat. Tu que a Sabadell.
1: Divendres passar a
3: que van,
1: Sabadell.
3: Van anar superbé, van venir 500 persones i va ser increïble el concert.
0: Uau, el millor concert de la meva vida.
1: És boníssim.
2: S'han fitxat.
1: En quina part de Sabadell es va fer aquest concert?
3: Té un pub irlandès que es diu The Wild Geese, que és molt conegut d'allà de la zona.
0: Entre la Llura.
1: Aquí també presenteu alguna de les cançons del disc?
0: Sí. Totes les que... Bueno,
1: totes les que estan fetes.
0: Hi ha tres només que no estan encara terminats. algo así, ¿no? Sí. Però les demás sí les tocamos en directo.
2: Sí, totes. Sí, quasi totes del nou disc.
3: Sí, les hem incorporat molt bé al
2: set
3: list.
2: Sí, sí.
0: Está también una canción que se llama De tu mano.
2: Mm-hmm. Ah, sí, o sea, De tu mano sobre las enfermedades mentales.
1: Oh, veus també tu que ho tractes.
0: Hay un poco, sí, una mica...
1: Bueno, malalties mentals, sobretot...
2: Alzheimer,
1: bueno, no? que són les...
0: Especial per el tema que vamos a sacar en videoclip.
1: Clar, perquè dius De tu mano.
2: Poco. De tu mano. Le sí. vaig escriure a la meva mare, que mm-hmm. tenia Alzheimer.
1: Mm-hmm. Quins somnis teniu com a banda? Perquè somnis sempre hi ha. Mm. Pues que es compleixi o no és una altra cosa, però el somni hi és.
3: Jo crec que sempre tocar, sigui on sigui, ja sigui al local d'assaig com en concerts, al final on ens sentim còmodes és compartint espai musical, i tampoc tenim pretensions supergrans de voler rebentar-ho, vull dir, el que arribi serà benvingut. El que arribi serà benvingut.
2: Ser teloneros del System of a Down, sí, o algo así, ¿no?
0: Claro, tocar en Wembley y claro, hacer gira internacional. O sea, tocar siempre se extrapola a muchas cosas. O sea, nos gusta tocar, como dice Carlos. O sea, pues, igual podemos tocar aquí abajo que tocar en la sala de no sé dónde. O sea, todo lo que sea tocar siempre es bienvenido, ¿no? Yo sueño todas las noches con tocar. O sea,
3: y al final siempre, sense canviar el model de banda que tenim, sent fidels al missatge que volem transmetre i al sistema amb el que ens movem.
1: I ja que ho has dit, on us agradaria tocar algun dia? Has dit a Wembley, però no sé. Però pot ser algun altre espai que també sigui molt atractiu. No cal anar
2: a Salamandra, que sona molt bé.
1: On està el Salamandra?
2: A l'Hospitalet. Sona molt bé, Salamandra.
3: O algun festival, també.
2: Sí.
1: Festival d'aquests que congrega...
0: Un festivalazo que montara l'Ajuntament de Calda con un mogollón de grupos punk y rockero de toda la vida y tocáramos los oros ahí.
1: Bueno, ja que doncs, mira, acabarem preguntant amb aquesta podríem dir el fet d'impulsar aquests Sonoteca, que opineu? Bueno, en aquest cas no és Suriac, sinó és Acústico, però que s'impulsin una manera de fer això, no? De cara a que siguin coneguts els grups, en aquest cas de Caldes.
2: Sí, tindria de fer més aquí, claro. A Caldes, claro. Perquè hi ha molts músics. Hi ha molts músics, sí. I es fan molt poques coses.
0: Sí, no solo se puede limitar a una especie de exposición durante dos meses, ¿no? Algo que se puede hacer durante todo el año, por ejemplo.
2: Bueno, ara ja estan a l'Escaldarium, que ja es va suspendre, però ja tocaven grups de Caldes.
1: Sí.
2: Però bueno, jo faria més coses.
1: Totes aquestes activitats es va suspendre, però bé.
2: Puestos a...
1: Mira, estem a final ja a la recta final del programa. Mireu totes aquestes preguntes que se m'han quedat aquí. Jo me les preparo per si de cas, no? No costa res, no?
0: No, per la pròxima vegada.
1: I tant, i no trigarem, vale? Doncs això, estem al final, i a més a més que posem aquesta cançó que havien dit del...
2: La del Camino de l'Esperança. Per a tota la gent que ve de fora.
1: Mientras ahora se escolta...
0: Que ahora mismo lo estamos echando todo.
1: Yo us faig el comiat. José, Pablo, Carlos, ha estat, de veritat...
2: Un plaer
1: tenir-vos aquí, gràcies per portar-nos la vostra música, però sobretot com feu la vostra música, no? El vostre compromís i també la vostra energia. Suriat és una banda que no només fa rock, fa comunitat, ja l'ho he dit en un principi, fa consciència i fa territori. Que el camí sigui llarg, intens i ple d'escenaris, i que sempre, sempre hi hagi música per explicar allò que no sabem dir en paraules. Moltíssimes gràcies.
2: Que bonic.
1: Gràcies,
2: Conchi. Guapo, gràcies.
1: Doncs sempre esteu convidats a estar aquí.
2: Gràcies,
1: ¿vale?
2: Conchi.
0: Bonito, Conchi.
2: Que no llora.

Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: I després d'aquesta primera hora de paraules, músiques i lletres de vida, fem un pas cap a una altra manera d'explicar qui som, d'on venim, cap a on anem, com ens expressem, la nostra llengua, la nostra cultura, la mirada que captura allò que diem i com ho diem, el català com a eina de cohesió, identitat i comunitat. Obrim, doncs, aquesta segona part del programa. I tal com ho hem anunciat al principi, aquesta segona hora la dediquem a parlar de la llengua que ens uneix, al català. I ho fem amb una persona ben coneguda de la ràdio que ens ha acompanyat durant la primera temporada del Fòrum, amb una secció molt de país, molt de comunitat, molt de llengua, endavant les atxes. I avui no parlarem d'aquesta secció, però sí del que representa i de com ho representa. Ens acompanya Susana Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, que és que no podia ser d'una altra manera.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Ai, ara feia dies que no parlaven,
1: sí.
0: I estic molt contenta.
1: Tenies ganes de tenir el micròfon aquí i tenir aquí allò el poder de deixar anar la meva veu.
0: Pam, sí, perquè ja tot i que sigui... Estem acostumades cada setmana a escoltar-te, escoltar les paraules, les frases fetes, les paraules nostrades,
1: exacte,
0: tot això,
1: sí.
0: I ara feia unes quantes setmanes que no l'escoltàvem, vamos, des de...
1: Us enyoro, eh? Us enyoro.
0: Sí. Des que es va tancar la temporada, que va ser a final del 26 de juny, concretament, que aleshores ara estem fent programes d'estiu, però jo he pensat, a veure, aquí no pot faltar la Susana. I sobretot en aquesta que és paraules, música i lletres a la fresca. I de fet tot això, i evidentment del que parlarem avui, doncs connecta perfectament.
1: Molt bé.
0: Doncs, Susana, avui et tenim per conèixer-te una mica més, la persona, la professió. Un dia m'ho vas fer a mi, no?
1: Ui.
0: Un dia que... I ara et toca a tu, no?
1: Ara canviem els papers, fa respecte,
0: això. Que deia, la persona, la professional i tot allò que fas per la comunitat. També parlarem de les activitats més immediates que esteu preparant de cara al proper curs, bueno, no sé si dir-li curs o propera temporada.
1: Sí, propera temporada, exacte.
0: Que és que tot va així.
1: Sí, anem així per temporades.
0: Sí, perquè, a més, una propera temporada que tenim ganes ja tant, bueno, no. Primer hem de passar unes vacances,
1: exacte,
0: no?
1: Una desconnexió.
0: Vull dir, hem de passar uns dies de vacances, de desconnexió total, i després arribarà al setembre, que a partir del 14 tornem de nou amb el fòrum. Tot i que és veritat que des d'un programa sota les llambordes o paraules, música i lletres a la fresca podrien dir que, com som programes d'estiu, no fan vacances, no poden fer vacances les fan després.
1: Exacte.
0: Vull dir que ara, doncs,
1: tothom vol
0: fer...
1: escoltar-te, escoltar les teves paraules, escoltar les teves propostes, les teves idees.
0: Clar. Pues, així, doncs avui està aquesta proposta, no? Mira, ara et presentaré... una mica del que jo sé de tot. És Susana Corcho, és filòloga, llicenciada en filologia catalana, és que no hi ha una altra. Tens algun màster? És que això no l'he vist. O algun postgrau?
1: Bé, un postgrau, però del que és ensenyament en línia, ensenyament a distància.
0: Sí, això és a part de tenir, de ser filòloga i filòloga catalana. És tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística i responsable directa de l'Oficina de Català d'aquí de Caldes de Montbui. Des d'aquest servei municipal impulses l'aprenentatge de la llengua, coordines el voluntariat per la llengua i assessores comerços i entitats locals, podríem dir, sempre tenint en compte la llengua.
1: Exacte.
0: A més, també sé que ets una apassionada de la literatura i de totes les activitats que hi estan vinculades, perquè crec que també el que serien festivals literaris o fires literàries, per allà també passes
1: tu,
0: eh?
1: Sí, sembla, no sé, és com un imant, allò que hi has d'anar, no t'ho pots perdre. Si tens la possibilitat, si tens temps i ganes ja sempre hi són, doncs apa, endavant.
0: I fins i tot crec que també col·labores en activitats literàries de, jo què sé, de participar també,
1: sí,
0: en poètiques, etcètera.
1: Sí.
0: La poesia també te va.
1: Em costa molt i suposo que és per això que és un repte meu, de dir, Susana, endavant, l'has de conèixer, l'has d'estimar, l'has d'entendre, però clar, és tan subjectiva que aquí em costa més.
0: Sí. No, pues, és que moltes vegades es tracta d'això, del que costa, doncs, fer més... afiançar més en aquesta... potenciar-lo, no? I la manera de potenciar-lo, doncs, o bé llegint o anant a activitats de poètiques, podríem dir. I a més que també quan arriba una... Imaginem, el dia de la poesia, que és el 21 de març, també col·labores. A Caldes, quan es va fer alguna activitat, també hi eres.
1: Ara ja comencem
0: i
1: a
0: col·labores
1: pensar.
0: Des de l'oficina,
1: És a dir, que ja anem pensant.
0: Doncs mira, avui m'he preparat tota una sèrie de preguntes, però evidentment la gran majoria estan centrades en la teva activitat professional. Vull dir que tampoc m'aniré d'ahir.
1: Molt
0: activitat,
1: bé.
0: I cap al final ens centrarem en una activitat que està molt bé, vull dir, està molt ben pensada. No sé si aquesta activitat, ja ens ho explicaràs després, està organitzada per Consorci o per la institució, no sé, Lletres Catalanes, o en general, tot el que toca a la llengua. Són aquests 21 dies.
1: El repte dels 21 dies. Sense canviar la llengua.
0: Exacte.
1: És una proposta que volem fer des de... El Consorci ens ho va proposar, però nosaltres volem portar a terme aquí a Caldes. Aleshores hem parlat aquí a l'Ajuntament i bé, des de la Regidoria del Foment de la Llengua, doncs volem proposar al poble, volem proposar-vos a vosaltres, calderins i calderines, doncs el repte de 21 dies sense canviar de llengua. A veure si sou capaços i capaces, a veure si som capaços i capaces de mantenir-nos i no canviar de llengua.
0: Parlin amb qui parlin.
1: Clar, a veure, una cosa és que...
0: Si parles a algú que no t'entén res, no, què has de dir?
1: Veure, aquí...
0: Bueno, això després ho deixem cap al final.
1: Va, vinga, guardem-ho.
0: Quan ens centrarem en aquesta temàtica. Primer parlem de tu mateixa, la teva mirada professional. Com et defineixes com a filòloga i també com a tècnica del CPNL, Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Bé, com a filòloga, aquí he de dir doncs, que evidentment estic...
0: Quan vas a veure, primer de tot, quant de temps portes en el Consorci? És a dir, treballant amb la teva professió de...
1: És que clar, ja tinc una edat, per tant...
0: Totes tenim una edat.
1: Des del 2000, per així...
0: 26 anys.
1: Vaig acabar la carrera, és que són anys, anys enrere, del 90 al 95, 1990-1995, l'altre segle, vaig fer la carrera, després vaig estar fent substitucions, vaig estar a diferents centres, i va arribar un punt ja cap al 2000, que ja als vespres feia cursos de català per adults, als matins anava a una escola a fer substitucions, i evidentment doncs, he de reconèixer que em va atraure molt més fer els cursos de català per adults que anar a l'escola. Per què? Doncs bé, perquè en aquells moments, bé, confio que ara també es continua, però en aquells moments la gent estava molt motivada per aprendre la llengua, la gent em demanava deures, sempre hi havia dubtes, sempre hi havia qüestions per resoldre, i aquesta empenta que et dona, aquesta força que et dona veure gent que té ganes d'aprendre, doncs evidentment em va fer que, entre cometes, doncs m'enganxés aquí al Consorci, i des d'aleshores, des del 2000, doncs estic fent classes de català per adults.
0: Bé, és el que toca. A veure, per la teva professió de filòloga, podries haver-te decantat per un altre tema, com a professora d'institut, com a professora del que sigui. Penso que la elecció és més positiva que aquesta, de dedicar, perquè saps que tot l'alumnat... Estic segura que són adults.
1: Sí, exacte. Bé, quan també vaig fer classes en un institut de llengua i literatura catalana, val a dir que em va agradar moltíssim, que fins i tot vaig estar doncs, amb un públic, estem parlant de joves de batxillerat, jo era molt petita, soc baixeta i ells eren molt alts, però tot i així em va agradar. Però sí que és veritat que, és clar, aquí el que et dona fer cursos de català per adults és que tu has de seguir un programa, però dintre d'aquell programa tens la llibertat d'enfocar-ho d'una manera o d'una altra, d'utilitzar unes eines o unes altres, sempre has de seguir un llibre, uns paràmetres, sempre, però tot i així hi ha aquesta llibertat de ser més tu, de ara fem un joc, ara ho fem una sortida, ara fem una altra dinàmica, i això és el que em va emprendre, doncs, escolta'm, reptes, no? Va, com puc explicar els pronoms febles i fent un joc, doncs és això, vull dir, això és el que m'agrada a mi.
0: A més, és la feina justament que tu fas amb persones, nouvingudes, que és el fet de conèixer també les seves cultures. Vull dir, és com que tu estàs fent que ells s'integren a la cultura d'aquí, sí. En el català, en l'idioma concretament, sí. Però, per altra banda, és també, estic segura que tu preguntes, preguntes com, i que ho expliqui, sí. Si és possible, en català, però conèixer la cultura d'ells.
1: És molt maca, perquè quan fas això, els cursos de català per adults, tens un perfil de gent doncs, amb un nivell de coneixements de català molt més alts, com dèiem, tema pronoms, tema verbs, ortografia, i després hi ha un altre perfil de gent, que són doncs, aquesta gent que comença a aprendre català. Està molt bé perquè, on bé dius, doncs, a classe la majoria de vegades doncs, no tens ningú de la península. Què passa? Doncs que és tan enriquidor, n'aprens, i ho confesso, n'he après tant a partir d'ells, perquè clar, per haver d'explicar com saludar, o les parts d'una casa, o senzillament quina hora és, doncs primer has d'entendre'ls a ells, has de saber la seva visió, la seva manera d'avançar, el seu ritme de vida, i això doncs m'aporta fer, no, doncs, o explicar doncs, tot el contingut que hagi d'explicar, però de manera molt més diferent, donar-li un altre caire, un altre tomb, de tal manera que ells se sentin acollits, perquè com bé dius és això, no és només aprendre una llengua, és estimar-la. I aquí és on veig que hi ha aquest repte que alhora m'agrada molt, i és això, fer-los que l'estimin, que la continuïn practicant, que un cop surtin de l'aula, doncs que encara segueixin parlant.
0: I tant. Pel que fa al compromís social, què significa per a tu treballar per a la llengua del nostre territori, però que engloba no només Catalunya, el país, és a dir, on està l'idioma, d'on arriba l'idioma, el país valencià, les Illes, Catalunya Nord, cadascú en el seu lloc parlen un català, podríem dir, diferent, però bé, aquesta és la riquesa també, no?
1: Oh, i tant.
0: Aquest compromís.
1: Aquest compromís jo trobo que és molt maco, perquè és ja tenir allò, no? Doncs ja va una cosa que ja ho portes des de dins, no? El fet d'estimar la llengua, de poder-la compartir, d'admirar, doncs, no sé, la setmana passada vam fer una formació en la qual doncs, hi havia gent de les Illes, i és tan maco poder escoltar un català que té aquelles característiques, com gent que va venir de la banda de Lleida, que tenia unes altres característiques. Per tant, aquest compromís de saber que tots anem a la una, sense tocar-nos, però agafats de la mà alhora, doncs és maco aquest compromís.
0: I tot i que és que ara m'ha vingut al cap, no és català, però sí que està, forma part aquesta llengua, que és l'aranès, que està dins de Catalunya, però ja dic que no té res a veure.
1: Bé, perquè és un català clar, és de la banda del nord, per tant és diferent, però de fet també vam tenir gent la setmana passada, això, que vam fer una trobada, i és que és encantador, i a més, doncs, ara mateix doncs, estem molt en línia per intentar seguir tots les mateixes pautes. Potser, evidentment, tenen moltes més dificultats perquè ells pertanyen a França, perquè no és una llengua, com en el nostre cas, pròpia, que nosaltres tenim el català com a llengua pròpia, però sí que és veritat que de mica en mica, és allò que diem, tota pedra fa paret, doncs anem afegint, no? Anem tirant endavant la llengua.
0: Mm-hmm. Mira, ara parlem d'una part de tota la feina teva que fas, que són els cursos de català, cursos per a tothom. Quin perfil d'alumnes teniu actualment? O sigui, tu t'encarregues no de tots els cursos, penso, però d'unidó, Vull dir que fas bastants, no? Després hi ha l'altra...
1: La Carme,
0: que és la que ella sí que només es dedica a cursos. Per això que la teva feina és com més àmplia, no? Vull dir que abarca més, perquè tens uns compromisos que en l'altre cas només... Pot ser que sí, que siguin cursos més avançats, més especialitzats, no? Vull dir que tu t'encarregues, a banda de tota la feina de que aniré comentant, no? Però també dels cursos, jo diria, que amb els primers nivells, no?
1: Sí, bé, de fet intentem compartir-nos-els, perquè el que passa que ella fa quantitat, és a dir, que fa més cursos que jo.
0: I no, i ella, a més, és una veterana, podríem
1: dir.
0: La
1: Carme porta, porta també anys i panys allò fent cursos de català, per tant, ja està més que acostumada. Sí que és veritat que fa cursos bàsics, però fa cursos en línia de nivells alts, per tant, això. I jo, en el meu cas, doncs, també, l'única, clar, em faig menys, faig la meitat.
0: Justament això que acabes de dir, la presència en línia, no? Quins avantatges té aquesta modalitat de fer els cursos en línia?
1: Doncs fer un curs en línia, la part positiva és això, que no hi ha una distància, no t'has de bellugar, d'acord, però hi ha un compromís i és que has de ser-hi, és a dir, que has de fer la feina, has d'enviar la feina quan toca, t'has de connectar els dies que fem doncs, alguna sessió virtual. Per tant, tot i que és en línia, hi ha una distància.
0: Tu, quan fas els cursos en línia, com a profe, no? Estàs també, o sigui, ho fas des de casa? Són aquestes hores que no has d'estar aquí o ho fas d'aquí directament?
1: Sí, depèn, toca, depèn. No? Sí, normalment ho faig aquí a la feina, però sí que és veritat que, per exemple, doncs, de vegades quan toca fer sessions d'aquestes virtuals, més còmode fer-la des de casa, perquè de vegades pots connectar-te amb la gent als vespres i aquí a la feina, doncs clar, sóc als matins, per tant, m'ho vaig combinant i aleshores les vaig jugant amunt o avall, però... La part positiva, torno a insistir, és la distància, però s'ha d'anar molt en compte perquè de vegades la gent s'apunta en curs en línia pensant que, mira, ja està, ja ho faré pel meu compte i em vaig connectant. I no és tan fàcil, si ha de ser present, s'ha de respectar un calendari, unes dates d'enviament, un treballar cadascú pel seu compte, vull dir que té la seva dificultat.
0: Històries de l'aula. Jo estic segura que a l'aula te trobes moltes històries i sobretot quan parlem d'aquests alumnat, persones nouvingudes, però no crec que siguin totes, també les d'aquí, estic segura que d'històries tens, no? Hi ha alguna anècdota que t'hagi marcat, històries que t'hagin explicat, perquè no sé si hi ha l'aprenentatge que ensenyes, no? Però queden aquests espais, no? Que a vegades, no sé si ho fas, acostumes a fer-ho, que és parlar, o sobretot això ho fas els primers dies, els dies de les presentacions, no? I que cadascú expliqui una mica doncs, el que fa, com ha arribat aquí a la classe, sí. Si ha estat una cosa obligats perquè necessiten el títol, perquè senzillament agrada aprendre, no sé, parlem d'això.
1: A veure, és que és molt maco conèixer gent doncs, que ve d'altres llocs, de quilòmetres enllà, d'altres països. Cadascú porta una motxilla ben diferent. Sí que és veritat que el que trobo és que al marge d'ensenyar llengua doncs, i, com deien, d'acollir-los, és també escoltar-los, perquè t'expliquen històries que dius... Molt bé, que jo sempre ho dic a classe, dic sou molt valents perquè hi ha gent que sí que ha vingut doncs, per qüestió de paper, s'ha pogut traslladar aquí directament i ho ha tingut relativament més fàcil, però jo he tingut casos de gent que ha vingut amb pasteres, que han hagut de passar les mil i una fins a aconseguir tenir un lloc on dormir i després doncs, els han proposat venir a un curs de català que els feia respecte perquè, clar, no tenien papers, però d'altra banda, vull dir, és això, és acollir la gent, és fer-los sentir d'aquí i, per tant, doncs, ja està, potser no tens papers però tens aquesta voluntat d'aprendre la llengua. Per tant, és maco i s'ha de valorar doncs, l'esforç que hi posa cadascú. I hi ha gent, això, és que... Si allò hauria, de vegades nosaltres diem és que hauríem de fer un llibre només amb anècdotes, situacions, no? que ens explica.
0: Històries.
1: Exacte.
0: A més, al respecte també treballeu molt conjuntament, no? En aquest cas em sap la persona que fa el que seria la conversa, no? L'espai de conversa en català, no? Que aquí, tot i que no es trobi de la mateixa manera, perquè no es tracta ja d'ensenyar com tu ensenyes la llengua als cursos, no? Però sí que teniu aquest compromís, aquest vincle, no? De treballar conjuntament i recordo que en el cas d'ella també explica, perquè he de dir que és una dona, no?
1: L'Eva.
0: També l'Eva, sí. L'Eva, ella també explica o explicava un dia que va estar aquí, doncs... aquestes converses que té amb les persones que assisteixen, que són bastant, per cert, que dona la casualitat de que aquestes grup que ja té, la gran majoria són d'aquí. O sigui, podríem dir que coneixen, tot i que encara hem de dir que moltes persones és aquí que van, algunes coneixen bastant bé la llengua, d'altres, en canvi, no? Vull dir, han vingut d'altres estats, o sigui, d'altres comunitats, podríem dir. Vull dir que és...
1: Clar, el grup de conversa que el dirigeix l'Eva Ovarell, doncs, és diferent, perquè no es fan classes d'aprenentatge de llengua pròpiament, sinó que el que fan és això, és conversar, és fer doncs, que el català sigui la llengua de vehicular i ja està, sense aturar-nos, allò, això està ben dit o no està ben dit, sinó que després doncs, al final es fa un repàs, una valoració, es comenten paraules, diferents termes que en català es diuen d'una manera o d'una altra, i per tant és una altra dinàmica que està molt bé, que ho fem amb grup reduït, en aquest cas em sembla que ara entre 8-10 alumnes, i la Eva doncs, és això, un cop a la setmana doncs, es troba i és qüestió d'anar estirant el fil i anar parlant de temes. Vull dir, podem començar a parlar doncs, que avui fa molta calor i potser acabem parlant doncs, de quan vaig fer la primera comunió. Vull dir que això és el que és divertit, no? De no seguir un programa, sinó seguir doncs, la situació, fer que la comunicació sigui doncs, fluida. Això és maco. Això és maco.
0: Uh-huh. I tant que sí, perquè ja dic que és el fet de... tot i que aquí podrien dir que trobes més anècdotes de les explicacions que te puguin fer en l'altra, en la conversa, en aquesta sessió de conversa, que, bueno, tertúlia.
1: Tertúlies.
0: Sí, doncs és més de cara a fer fluir el llenguatge, la llengua, parlar.
1: Que la llengua,
0: aquí sí. No es tracta, que també crec que igual ho fa, no? Però... es tracta més de parlar.
1: De parlar.
0: I moltes, que això me'n recordo, moltes vegades ella es prepara com un guió, no?
1: Exacte.
0: I després... arriba a casa i diu, ostres, si no hem parlat del guió, del guió que tenia.
1: Clar, però és el que diu, d'aquesta manera escolta els assistents i així veu doncs, que potser s'interessa més per un altre tema i val més doncs, tirar per aquí. I després sí que sempre acaba doncs, fent un petit resum d'allò que s'ha parlat i té una pissarra on va posant doncs, expressions, frases fetes referents al tema que s'ha estat tractant en aquell moment.
0: Uh-huh. Pel que fa a l'assessorament lingüístic, Sí. Quines necessitats tenen normalment, per exemple, perquè una de les teves activitats, o sigui, pel que fa a l'aprenentatge de la llengua, no et quedes en l'aula, sinó també surts de l'aula i vas pels comerços. En aquest cas podrien dir comerços també persones nouvingudes, perquè els comerços de tota la vida justament aquí sí que parlen, o sigui, la llengua la tenen clara, vull dir que la parlen bastant. Són aquests comerços tipus de, bueno, botigues de basars, per exemple.
1: Sí,
0: he de dir basar, eh? No, botiga xinesa.
1: Basar.
0: Vas a aquestes botigues de fruita o del que sigui, doncs que estan la portant persones, doncs, la gran majoria pakistaneses, no?
1: Sí.
0: Doncs això, quines necessitats creus que troben aquests comerços?
1: Aquí al cas de Caldes tenim... allò, un cop fas doncs, fas un estudi d'aquest paisatge que tenim a nivell de comerç, i sí que és veritat doncs, que hi ha cada vegada, no vull dir cada vegada més, però déu-n'hi-do els que hi ha de comerços, en aquest cas, o basars, que deies, doncs, que són gent nouvinguda, en el sentit que acaben d'arribar, que fa ben poc que són aquí, d'altres sí que fa potser algun un o dos anys, però que encara no parlen el català, és més, ni tan amb prou feines l'entenen, i aleshores sí que es fan aquestes visites amb l'objectiu de fer-los veure doncs, que el català és la llengua pròpia, que haurien de tenir uns coneixements mínims de català. És veritat que costa fer-los entendre, i aquí ja poso jo, no és qüestió de posar el dit a la nafra, però sí que és veritat que és qüestió que nosaltres no fem res per la nostra part per donar més èmfasi i mantenir la llengua. Per això farem el repte aquest, perquè l'objectiu és que si una persona que acaba d'arribar veu que no és necessària la llengua, aprendre el català, doncs no ho farà pas, ni el parlarà. Per tant, és feina nostra doncs, fer veure doncs, a tots aquests basars, aquests establiments, doncs, que el català és important, que no t'ho he de demanar en castellà, no t'he de dir una botella, si tinc la paraula ampolla, doncs n'hem d'aprendre i ells també n'han d'aprendre. Nosaltres a no canviar la llengua i ells a donar-se que han d'aprendre ampolla, no pas botella.
0: I quan tu vas a visitar, sobretot quan les primeres visites, no?, en aquests comerços, la rebuda què tal?
1: Bé, costa, perquè pensem, entrem a porta...
0: La primera que és sent fred, no?
1: Sí, clar, aleshores porta freda és et miren com dient i tu ara què vols i què vens a fer i no em vens a vendre, no em vinguis a vendre la moto, no? Quan en realitat els vols ajudar, els vols donar suport, els vols explicar la situació, explicar realment quina és la realitat del país. Però costa que ells entenguin la nostra situació.
0: Aquí a Caldes, per lo general, per això, vull dir, després, perquè no sé si a la primera de canvi ja t'han dit no tornis més, no crec que això t'ho hagin dit, insisteixes? Si aquesta rebuda ha estat tan com jo t'acabo de dir, no? Insistències, tornes a anar una altra vegada. O tu, sí. a més, li expliques, vídeo, a veure, no cal que et tanquis, no et tanquis així, d'aquesta manera, perquè la llengua és molt necessària per totes les persones que vulguin venir aquí i que doncs, et preguntarà. Vull dir que estaria bé també que preguntin les persones que van a comprar, no? Ho facin sempre en català.
1: Clar, aquí és on està la història. Però bé, jo insisteixo, sempre que veig doncs, que hi ha potser allò que, mira, sembla que hi ha una, allò, la porta es tanca per sobre una finestra, doncs entra per aquí a veure que si pot ser doncs, que si no és el pare sigui el fill o sigui la filla, fer-los entendre, convèncer-los, de vegades doncs, els he deixat material, recordo algun, en un parell de casos que els he deixat material en la seva llengua i en català perquè veiessin doncs, que no sé, el que és saludar, el que és mantenir un mínim de conversa en la seva llengua, nosaltres també ho podem fer en la nostra. I alguns sí que s'han quedat sorpresos doncs, veure que realment també poden tenir per escrit allò que és, per ells ho veuen de vegades en algun cas estrany, que és una altra llengua i que no és el castellà.
0: De fet, les persones que empatissin més, vull dir que la rebuda sigui bona, però estan segurament et diran, jo he d'estar aquí, i sobretot recordem que tant unes botigues, però sobretot les que porten ciutadans pakistanesos, no? Doncs estan treballant tot el dia. O sigui, si igual comencen a les 8 del matí i estan fins a les 11 de la nit, no? Diu, jo no puc moure d'aquí, vull dir, de la botiga. Hi ha aquesta manera de dir, bé, jo m'encarrego de formar-te aquí mateix.
1: Els costa d'entendre que ofereixis el teu temps, els costa molt d'entendre. Jo explicar-los que jo els dono doncs, una estona, és a dir, un temps meu durant uns dies, unes petites sessions, en el moment que ells els vagi millor, doncs de vegades em diuen, mira, si vens, no sé, de 9 a 10 del matí doncs no hi ha gaire gent, o si vens de 1 a 2 no hi ha gaire gent, doncs intentar adaptar-me i que a més sigui gratuït és una cosa que no ho acaben d'entendre, perquè sempre em diuen, però ja està, però no em fas una... em diuen, no em fas un paper, no em dius el que t'he de pagar, no, perquè es queden molt estranyats que realment, doncs això, jo els dic, no, jo vinc aquí perquè a mi m'interessa que tu aprenguis la nostra llengua, i és clar, així, a canvi de, doncs ho diuen, caram, no? Fins i tot s'estranya, com dient, com vols que només perquè jo vingui aquí, perquè tu vinguis, m'expliquis quatre coses en català i jo les entengui i que ja està, vull dir que...
0: No, però és un servei que al cap i a la fi això ho expliques. No, sí, sí. És un servei que us oferim. Que sí, digo, sí. No és que jo vingui expressament. A mi me paguen per fer això. Vull dir, no sé si això és una manera de...
1: Però els costa d'entendre això, sí. Perquè, clar, vull dir, és donar, fer petites lliçons de llengua allà, en el seu espai. I si a més, doncs mira, què és, doncs, per exemple, fa temps, doncs és un supermercat, d'aquests supermercats petits. Anem a repassar, veus, això són llaunes, això són paquets, això són brics, i és clar, és in situ, és allà mateix que els estem dient els seus productes, com es diuen en català, que es queden molt parats, com dient, ah, val, és això.
0: No? I això l'apunta, que tu li dones.
1: No, jo sempre dono documentació, sempre dono perquè ho tinguin ells. Sí.
0: Tornes? O quedes amb aquesta persona, bé, vindré la setmana que ve.
1: Sí, aleshores no pactem i jo faig unes visites, potser durant 5-6 dies, depenent del perfil de gent, de les seves necessitats, i et trobes amb tot. Hi ha gent que potser ja s'ha cansat a la tercera sessió, hi ha gent que m'ha dit, però no tornaràs més, vull dir que hi ha de tot.
0: Uh-huh. Una altra feina que és molt important és el voluntariat per la llengua. Les parelles lingüístiques, en aquest cas, evidentment, hi ha una persona d'aquí i una persona que necessita aprendre el català. Pot ser nouvinguda o pot ser una persona de l'estat.
1: Sí.
0: O que porti molt de temps aquí i fins a aquest moment doncs, no, i necessita un reforç. No? Aquestes Sí. Podríem dir que aquesta és la funció de les parelles lingüístiques.
1: Sí, sí, és poder mantenir, és donar aquest suport, és a dir, som voluntaris, jo ofereixo el meu temps per ajudar-te a parlar català i tu que vols aprendre'l, doncs compartim aquest temps. Aleshores, durant unes 10 sessions, que són uns 10 dies més o menys, doncs es fa això. En el cas d'aquí Caldes ja tenim, ara ja tanquem el juny, juliol, la temporada amb unes 17 parelles, que s'han anat
0: no?
1: fent...
0: Sí. Jo podria dir que ha estat...
1: Estic contenta.
0: 17 parelles en tot el curs.
1: Des del setembre.
0: Des del setembre, aquí. Molt bé.
1: No? 17 parelles. També val a dir que a la residència Santa Susana, doncs hi ha l'Anna Pineda, que és ella qui s'encarrega de formar parelles lingüístiques allà. També en tenim 5 o 6 parelles més. Vull dir que això també és maco. Perquè d'aquesta manera doncs, allà es fa, però amb els treballadors i treballadores.
0: Va, no? Clar, perquè, exacte, està molt bé perquè moltes vegades són treballadors que venen també de fora. És una feina que molt sovint hem de dir que ens estan traient la feina. No, aquesta feina precisament de cuidar a les persones grans, el que comporta, justament no hi ha tantes persones que la vulguin fer.
1: Exacte, sí. Però penso que és maco perquè per una banda hi ha els cursos, per una altra banda les tertúlies amb l'Eva. A més hi ha el voluntariat per la llengua. Vull dir que jo penso que de mica en mica es va escampant, no? I és allò tenir tocat totes les tecles possibles dins del poble, no? Per tal que la llengua es faci visible. I després som aquí a la ràdio.
0: I tant.
1: Exacte,
0: i tant.
1: Per promoure-la.
0: No. I tant. Aquí endavant les xatges.
1: Endavant.
0: L'impacte comunitari. Què aporta el voluntariat al poble? Perquè jo crec... Jo ho dius tu. Perquè l'aportació és important explicar-la.
1: Jo crec que aporta molt, perquè jo estic en contacte amb aprenents i voluntaris i veig la reacció de cadascú i és molt maco. Pel que fa als aprenents i aprenentes, veure com ja es poden, per si mateixes, ja poden mantenir el català, la llengua, sí que diuen alguna paraula en castellà, però ja no és com abans, no? I per tant, ells veuen aquest progrés. I pel que fa a un voluntari o voluntària, veure que realment el fet d'oferir un temps a una persona i ajudar-la, és que els veus que amb aquell somriure que dius, val la pena. És que a nivell emocional, jo penso que és molt maco.
0: Projectes comunitaris, per exemple, justament la feina és a l'aula, no? Escríbols escolar, no? Com respon l'alumnat?
1: Bé, aquí ja parlem d'un altre perfil de gent, perquè tant l'escríbol com el gran dictat ja estem parlant d'educació, estem parlant d'escoles. Jo, clar, no domino la matèria, vull dir, el nivell de... Jo amb els adults sí, però aquí em costa molt més relacionar-me. Per tant, són projectes que es tiren endavant perquè venen des de la regidoria de foment del català i endavant, vull dir, tot el que sigui llengua, per mi m'està bé, tot.
0: També la tecnologia, que és important destacar-la, quina importància té configurar els dispositius? Això també ho has explicat, però bé, tornem-hi, els dispositius en català, no?
1: Exacte.
0: Dispositius o totes aquestes, podríem dir, activitats que has arribat a explicar, no?
1: Exacte.
0: I que moltes persones, ja no només les persones nouvingudes, etcètera, per tots, no?
1: Per tots nosaltres, sí, sí. I tot comença doncs, tenint l'ordinador ja, doncs, en aquest cas, en català, el mòbil si pot ser també en català, i a partir d'aquí és que hi ha un munt d'aplicacions doncs, per jugar en català, per aprendre català, i per tant són diferents maneres de tenir la llengua que ens acompanya en tot moment, però que en aquest cas doncs, sigui mitjançant doncs, les eines TIC, sí, sí.
0: Mira, ara, a partir d'aquí ja passarem al que en un principi destacaven, no? Però farem una pausa amb música. Aquesta no és la cançó que tancarem en el programa, que aquesta te l'he demanat aquí, jo a tu. Ara fem una pausa i, si t'agrada, podríem posar alguna cançó de Charango. Jo la deixo que sigui el nostre...
1: Sí, Charango, sí, perquè tot i que ja ho han deixat, però és que les seves cançons romanen i ens agraden i
0: doncs,
1: ens omplen.
0: Mira, sí. Quan cau el sol.
1: Ai,
0: jo penso que...
1: Escolta, Charango,
0: i a més,
1: totes
0: a més,
1: són maques. Sí.
0: Com que també tenim aquí el sol.
1: Sí, molt bé.
0: Doncs vinga, escoltem.

0: I continuem després d'aquesta cançó tan xula, no? D'aquest, com és, Quan cau el sol, de Charango. És que Charango, jo diria que gairebé totes agraden.
1: Sí, sí.
0: Unes més tendres, unes altres més rítmiques, afortunadament que té moltes de rítmiques.
1: Sí, sí, però i el contingut.
0: El, ja contingut, el contingut, la lletra...
1: Exacte, és que és, ens arriba.
0: És boníssim. Ens arriba. Mira, abans de, tot i que abans de començar a parlar d'aquests 21 dies, el repte de 21 dies en català, m'agradaria parlar de projectes teus, concretament aquest, fora de la feina, fora de la feina d'estar de bueno, sí, la feina professional, la que sí, dona els calés,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Quines altres coses fas?
1: Bé, altres coses.
0: Crec que estan molt lligades o molt vinculades a la comunicació.
1: Sí, a veure, tot i que cadascú doncs, té en el seu temps lliure fa 50.000 coses, jo també, però potser el que va més enfocat dintre del tema de llengua i comunicació, ja sabeu que, com ha dit la Conxa al principi, el que és la llengua la porto ben endins, doncs faig un podcast de llengua que es diu Que la llengua t'acompanyi.
0: Que guai!
1: És un podcast quinzenal que faig, bé, ara ho tinc penjat doncs, a iVoox i a Spotify, i és un...
0: Ah, Spotify, vull dir que... I és quinzenal.
1: És quinzenal. Dura res.
0: Tu fas tu mateixa,
1: sí,
0: a casa, a l'ordinador...
1: Sí, sí, sí.
0: Dins de... O sigui, directament a l'ordinador, amb el programa...
1: Exacte.
0: Com pot ser, no sé si és l'Audacity o
1: sí,
0: un altre.
1: Sí, sí. I tot i que és d'estar per casa, però bé, estic molt contenta. Vaig començar al setembre, era un projecte que tenia en ment ja feia molt de temps, però poder-ho fer per mi mateixa doncs, suposo que és el que m'ha aportat més, no? Perquè durant 15, potser uns 15 minuts, 12, 13, 18 minuts, doncs, parlo sobre llengua. Cada quinzena doncs, és un tema diferent, potser un dia parlem de preposicions, un altre dia parlem de vocabulari, un altre dia parlem de diferents sons, de frases fetes, de refranys, i és variat, però sempre parlant de llengua, perquè evidentment doncs, la llengua ens acompanya en tot moment, fins i tot doncs, quan no parlem, perquè la tenim en la ment, no? I és això.
0: És a dir, surts de la feina, però te fas sí, una altra feina.
1: Que, sí.
0: Bueno, això ja passa. Ja passa, i a més la que t'agrada.
1: Exacte.
0: Sí,
1: sí.
0: I feta des de tu mateixa.
1: Sí, és allò que dius, hi ha tant contingut i de vegades, doncs, no sé, jo m'ho vaig plantejar. Dic, a veure, igual que a mi m'agrada molt, perquè m'agrada molt escoltar la ràdio, escoltar podcast, m'agrada molt, dic, doncs, també deu haver-hi gent que li agrada. I si a més és de llengua... Si...
0: I com, o sigui, és quinzenal, però tot i que sigui en Spotify, com ho hem de buscar per poder escoltar...
1: Senzillament diem que, escrivim Que la llengua t'acompanyi.
0: Ah, és així.
1: Sí, sí, sí, així es titula, Que la llengua t'acompanyi.
0: Però i això que ho posem en el Google o en qualsevol,
1: o
0: en el Spotify, directament en el Spotify.
1: Sí, i aleshores doncs, allà el tenim i allà doncs, vaig penjant doncs, els diferents podcasts de llengua. És una manera de treballar la llengua, però de vegades jo penso, igual que jo, quan vaig en el cotxe d'una banda a l'altra, sempre escolto, doncs, necessito poc temps, no? Vull dir, no un programa excessivament llarg, sinó poc temps, doncs vaig plantejar-me, doncs, per què no ho fas tu, no? I així, doncs, la llengua ens acompanya en tot moment i d'aquesta manera, clar, és tot per oïda, no? Res de visual.
0: Mm-hmm. Doncs aquí queda explicat, vull dir que mira que en la secció d'endavant les atxes hem parlat de molts temes i d'això no...
1: Bé, perquè no, això és més
0: bueno,
1: un
0: perquè,
1: tema personal.
0: No,
1: i...
0: sí, sí, moltes sí, vegades quan parlem de coses properes nostres, no?
1: Sí,
0: és una...
1: Sí.
0: És una destacar algú més del que fas, però que està totalment lligat amb, en aquest cas és a l'amor, no? A l'estima
1: per
0: la llengua.
1: Sí.
0: O sigui, això és treballar...
1: Potser ja m'estic passant,
0: treballar,
1: Pues sí,
0: això però... és treballar per la llengua.
1: Sí, sí, però és allò que...
0: Però de manera desinteressada,
1: clar,
0: senzillament
1: clar,
0: perquè vol.
1: Perquè t'agrada i dius, va, vinga, i si t'ho planteges, i aquests temes, i t'ho programes, i busques, i a més això, no? Ja només és el fet de triar un tema, de com ho enfoques, d'on ho busques, de com ho has de, a més, de manera breu, de manera dinàmica, de manera relativament atractiva, perquè de vegades parlar de pronoms no és gaire atractiu si l'has d'escoltar, no? O parlar, doncs, d'un vocabulari, i tampoc, doncs ha de ser que sigui relativament amè.
0: Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Vull dir que ara buscaré...
1: Que la llengua t'acompanyi.
0: Si... No, ho hem de buscar-ho tothom i ho tornarem a repetir sempre que calgui, perquè és una manera també de potenciar el nostre aprenentatge. Estic Exacte. Segura que aprenem moltíssim, aprendrem sí. moltíssim.
1: Clar que sí, escolteu-me. Doncs. Sí.
0: Doncs mira, ara sí que passem a aquest repte, no? Aquest repte dels 21 dies en català. És aquesta proposta, no? Una proposta molt important perquè és el fet de dedicar 21 dies a partir del dia 10 de setembre, crec que és.
1: Exacte, farem aquest repte que l'estrenem el 10 de setembre junt amb totes les activitats que es faran durant la diada, doncs el 10 de setembre. Comença el repte del 10 de setembre a l'1 d'octubre i aquí fan els 21 dies.
0: I és aquesta manera de parlar en totes les situacions que ens trobem, no?
1: Exacte.
0: Qualsevol. És a dir, anem a fer unes gestions o el que sigui, anem a la cafeteria, anem a dinar. Moltes vegades s'adrecen a tu i t'ho diuen en castellà o... Però generats és l'altra llengua que tenim aquí, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs aleshores aquí es tracta de fer-ho tot, respondre en català.
1: Exacte.
0: Vull dir, tot el que sigui en català.
1: Exacte.
0: I a partir d'aquí, doncs, és quan jo me preparo aquestes preguntes, no? Tot perquè això, diguem, forma... Hi ha tot uns objectius, un qüestionari, sí, etcètera,
1: sí.
0: no?
1: Sí, perquè la idea és que aquest repte...
0: Que és el que s'ha de primer, s'ha de publicitar, això.
1: Exacte. Aleshores, el que farem és, a partir del 10 de setembre, penjarem un QR per tothom qui vulgui participar, allò per fer una mica més de grup, més poble, i amb aquell QR doncs, hi hauran tres preguntes, cada dia, perquè aquestes tres preguntes ens les plantejarem cada dia. És a dir, comences a parlar... Quan comences a parlar ho fas en català? Aquesta seria la primera pregunta. Segona pregunta, has continuat parlant en català tot i que l'altra persona t'hagi parlat en castellà? I tercera pregunta, si has canviat de llengua, per què ho has fet?
0: Sí, i després hi ha unes possibles respostes.
1: Exacte, i hem preparat unes possibles respostes de tal manera que cada dia, aquest és el repte, cada dia en acabar el dia o si l'endemà quan el comencis, fer repàs d'aquestes preguntes i a veure quina resposta. I així... Doncs a veure si entre tots ens adonem i som conscients que de vegades sense adonar-nos, o potser adonar-nos, doncs parlem en català. Canviem la llengua.
0: Sí, canviem la llengua. De fet, l'objectiu, que crec que ja l'has dit, és fer que el català sigui la teva llengua, la llengua, la nostra llengua, no? En qualsevol context, amb qualsevol i amb qualsevol persona. No? Cada dia és una oportunitat per practicar i sentir-nos més segures parlant en català.
1: Exacte.
0: Es tracta d'això? Vull dir, de fer-lo entendre...
1: Sí, però costa. Veig que la gent... Fins i tot m'ha passat que estic parlant d'aquest repte, ara ho dic així com a anècdota, però que estic plantejant el tema del repte i després amb la persona que estic parlant dic que es tracta de no canviar la llengua. Ah, d'acord, després amb la

0: Si no la coneixem, doncs comencem en castellà, quan no és aquest el fet, eh?
1: La consciència lingüística, què descobrim quan reflexionem cada dia? I en la llengua, eh?
0: Sí. És difícil reflexionar, però si realment ho féssim, seríem conscients de que cal un esforç, que cal, i aquest esforç senzillament és estimar la llengua fins al punt de no haver-la de canviar, que és el que veig que s'acostuma a fer. Doncs no la canviem. Sempre, a veure, atenció, sempre tenint en compte que aquella altra persona que hi ha amb qui m'estic comunicant, evidentment, coneix el català. Clar, no puc dir a una persona que no entén absolutament res, doncs, posar-me a parlar en català. Però és que, d'altra banda, tampoc hauria de fer-ho en castellà, perquè per què ho ha de saber en
1: perquè
0: castellà?
1: Perquè igual tampoc no ho sap. I aquí podríem dir que hi ha, podrien haver-hi unes situacions claus, no? En què moments o en quins moments és més difícil justament mantenir el català?
0: És difícil quan veus que aquella persona li està costant. El que passa que, sobretot quan és una persona gran, però al llarg de la vida doncs, ens ha demostrat que de vegades aquelles persones grans sí que saben el català i hi ha coses probablement que les han viscudes en català, l'únic que de vegades és més còmode doncs, no parlar-lo, perquè els agrada més el castellà o és la seva llengua.
1: Davant, o sigui, com a objectiu, no?, d'aquest repte, què s'espera que passi després dels 21 dies?
0: Doncs,
1: o què espereu?
0: Confiem que la gent se n'hagi adonat que canvia la llengua, punt 1. I punt 2, ja tenim previst doncs, fer un seguiment, de tal manera que farem, doncs, és a dir, no tot acaba aquí, sinó que després es farà doncs, una altra xerrada, ens tornarem a trobar tothom qui vulgui, això sí, però per parlar, per posar doncs, allò, anem a posar el punt sobre la i i adonar-nos que de vegades canviem perquè sí o de vegades per una necessitat urgent, però això és el repte, és el tret de sortida que volem projectar aquí a Caldes doncs, pel fet que el català sigui la llengua, ja que és la llengua del país, doncs, que sigui la llengua de comunicació en tot moment. Per tant, és un tret de sortida. El repte és un tret de sortida per seguir endavant amb la llengua.
1: Perquè serien els èxits, no? Quins petits gestos ja són, de fet, podrien ser una victòria?
0: Bé, jo trobo que ja és una victòria quan tu parles una persona en català, veus que li està costant, però en cap moment t'ha dit que li canvies la llengua i, per tant, s'hi esforça. Això ja és una victòria. Una victòria és veure, doncs, per exemple, molts dels nostres alumnes que van i compren, s'acosten, per exemple, a un forn, a una botiga, i continuen parlant en català. Això és una victòria. Una victòria és veure com m'ha passat a mi doncs, gent que han vingut de fora i que entre ells ja es parlen en català. És que estem, si en comptes de mirar tantes coses negatives, miréssim el nostre entorn, hi ha tants moments positius pel que fa a la llengua, que realment diem, és que què estem fent aquí canviant la llengua?
1: És això. I tant. Pel que fa a la participació, cal apuntar-se? És a dir, o senzillament a través d'aquest moment que està sortint o que s'està fent difusió d'aquesta proposta, no?, del repte dels 21 dies, tal qual, o és millor per saber, és millor per saber doncs, qui, tota la gent que ho farà, que farà aquest repte. Per això la pregunta és de si cal apuntar-se.
0: Clar, nosaltres farem, és a dir, intentarem doncs, fer difusió tant com sigui possible. A partir d'agost ja començarem doncs, la campanya, per tal que el dia 10 doncs, en siguem uns quants més que estiguem d'acord i a formar part d'aquest repte. I a partir d'aquell QR doncs, ens ha de servir a nosaltres, doncs, potser és més per comptabilitzar, per veure si realment la gent ens escolta. Malgrat tot, si algú no vol, en aquest cas, participar amb el seu QR, no vol donar, tant és. Si la qüestió és mantenir la llengua, la qüestió és que cadascú es proposi aquest repte. Nosaltres ho volem fer a nivell numèric, però si no és així, doncs tant és. La idea és, proposem-nos-ho, però fem-ho.
1: No sé, heu detectat també, podríem dir, canvis en persones que no sé si ja han fet o a través d'aquesta proposta doncs ja s'han disposat a fer el repte o senzillament encara no. Ens hem d'esperar al dia 10.
0: No, no, de fet, és exclusiu, ho hem plantejat aquí a Ràdio Galdós, però encara no s'ha... no, és a dir, que ens estrenem aquí, ho expliquem ja aquí, el repte, i encara la gent...
1: No, i ho anirem... Exacte, i després difonent. Vindrà sí. La difusió doncs, a través... Mira, el programa queda en el moment que surti en antena, no? Després queda el podcast, no? I és a través d'aquí que també farem difusió.
0: Això
1: no? Escolta el programa. Mira... te'n recordes un dia que havia unes preguntes així ping-pong, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs jo ara m'he apuntat unes preguntes ping-pong.
0: Sí.
1: En lloc de que, com queda poquet temps, ja no me passaré a la part literària, no?
0: Va.
1: Però sí unes preguntes. Una paraula catalana que t'encanti.
0: Bé, ja sé que és molt... que tothom en pensa.
1: Però ha de ser ràpid, eh?
0: Xiu-xiueja.
1: La que a mi m'agrada. Un llibre que recomanaries? Això veus?
0: Va.
1: No sé si el que tu has estàs llegint o un que hagis escoltat.
0: Mira, un que m'he acabat ara, que m'ha agradat i m'ha arribat, és aquest tros de vida, que és de l'Estel Soler, que és bé, va guanyar el Premi Ramon Llull el 25, i m'ha agradat, m'ha fet reflexionar, perquè planteja la vida. Va bé.
1: Un joc de Caldes que et fa sentir llengua.
0: A veure, i és que Caldes, doncs mira, la veritat, un dels safarets, acostumo a anar-hi, perquè allà, primer que hi ha penjat tot de vocabulari en català, per tant, ja em fa sentir, ja em fa reflexionar sobre la llengua, i d'altra banda, perquè és un safareig i em porta història.
1: Una activitat, però anem més ràpid, una activitat del consorci, no? del que tu fas, del CPNL, que t'emocioni.
0: Les sortides.
1: Una música que et connecta amb el català, que sé que hi ha moltes, però digues una.
0: És que, a veure, podem tirar per xarango, podríem, però no ho sé, és que jo sempre que sigui en català qualsevol.
1: Podria ser la que escoltaré en Ganda, d'aquí a res, Dies de tot, per exemple.
0: Bé, és del grup Sabana, és un grup de Granollers, bé, és perquè m'agrada escoltar grups nous, vull dir grups nous així que emergents, però no vol dir que sigui la meva passió, per tant no, però que està bé que l'escoltem, que està bé,
1: i per tant ha estat una proposta teva, per això queda aquí pel final, per acabar el programa.
0: Sí, que no, però hi ha Dies de tot, es titula, és del grup Sabana i són uns joves d'aquí Granollers, van començar fa uns anyets i bé, doncs confiem
1: que vagin fent.
0: Exacte, amb la llengua endavant.
1: Doncs acabem així. Susana, moltes gràcies per ser aquí, per la teva mirada, per la teva manera d'explicar el món i per la teva lluita per la cultura que ens uneix. Que el teu univers lingüístic, el de totes, segueix creixent i no es perdi mai. Perquè això és el que hem de fer, que no es perdi, que el català quedi aquí.
0: Endavant.
1: Endavant. I ara sí que ho dic, endavant.
0: Endavant les atxes.
1: No, jo deia l'aixa. En aquest me referia a tu.
0: Vinga, exacte, només, vinga, doncs, endavant.
1: I com que, doncs això, doncs amb un dia com avui, Dies de tot, no? Arribem al final del programa, tanquem aquesta edició d'avui de Paraules, Música i Lletres a la Fresca amb les paraules inicials, amb la música que defensa els drets de tots, dels sers que poblen el món, i amb la nostra llengua que ens identifica i que no s'ha de perdre, com acaben de dir mai. Moltes gràcies a totes i tots que ens escolteu. Ens retrobem a la Fresca dijous vinent.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: per nosaltres.
1: Hem tot a punt. I no t'ho perdis.
0: I els tres. Mira, arriba
1: algú. Fins ara. Perdó.
2: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: alegría Macarena, que tu cuerpo me da la alegría que se ponga. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
2: Ràdio Caldes,
1: la banda sonora d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.
1: Únete a mi ritmo.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.